0: mundo necesitamos.
1: Doncs tot això i molt més el que podeu trobar en Has venido a vivir, el llibre de la doctora Noelia Sanmartín Veiga. Nosaltres seguim acompanyant-vos aquí a Nits de Ràdio fins a les 6, com sempre. Seguim.

0: probablement molts dels que som ara mateix aquí tenim un record tendre de Toddy Toby, o de Fox and the Hound, si preferiu el títol original. Aquella pel·lícula de dibuixos animats de Disney del 1981, on una guineu i un gos caçador es fan amics de petits i la vida, cruel i injusta, els acaba separant. Una història emotiva, agradolça, però sobretot una pel·lícula que no s'assembla gairebé gens al llibre que la va inspirar.
1: Walt Disney ha traído a su familia las más maravillosas historias de amistad, como Bambi, Pinocho, El libro de la selva y ahora, por primera vez en vídeo, el clásico de Disney, Toddy Toddy, la inolvidable historia de dos amigos inseparables, Todd...
2: Soy un zorro.
1: Y Toby.
2: Soy un perro cazador.
1: Dos amigos que no sabían que su verdadera naturaleza era ser enemigos.
3: Toby va a ser un perro cazador.
1: Pero al crecer, tomaron diferentes caminos.
4: Aún somos amigos, ¿verdad?
5: Esos días pasaron.
0: La novel·la original, escrita per Daniel Mannix el 1967, és una altra cosa, molt diferent. Mannix es va documentar a fons, va estudiar guineus domèstiques i salvatges, tècniques de caça i el comportament dels gossos de seguiment per tal de que tot fos realista. I el resultat era una obra on el gos Cooper acaba sent un expert implacable en la cacera del seu enemic particular i on, en tot, la guineu és perseguida fins a l'extenuació durant anys. En la versió original no hi ha cap tren que deixi el cap amb una cama trencada. El mata directament. I la història no acaba amb una última mirada còmplice entre amics. Acaba amb Cooper vell i exhaust perseguint un tot igualment vell i esgotat fins que la guineu mor corrent, el cor rebentat per l'esforç. Sense violins, sense crepuscle de postal, simplement la natura sent la natura. Disney, lògicament, va decidir que això necessitava uns quants retocs. The Fox and the Hound és el 24è llargmetratge animat de Walt Disney Productions, estrenat el 10 de juliol del 1981, i té una de les produccions més caòtiques de la història de l'estudi. Tot va començar el 1977, quan Wolfgang Reitman, un dels legendaris nou vells de Disney, aquells animadors veterans que van construir l'estudi, va llegir la novel·la de Mannix i va decidir que seria una bona pel·lícula. Diu la llegenda que li va recordar la guineu domèstica que un dels seus fills havia tingut de petit. El problema va ser que mentre el projecte avançava lentament, l'estudi estava en plena crisi generacional. Els animadors veterans que havien treballat directament amb Walt Disney, Frank Thomas i Ollie Johnston, els darrers d'ells, completaven les seves escenes i es jubilaven. Frank Thomas, Ollie Johnston i Cliff Nordberg van acabar la seva feina a la pel·lícula cap a finals del 1978, i van deixar pas a una generació de joves animadors que el CEO Ron Miller havia estat reclutant durant tota la dècada dels 70. Entre aquells joves hi havia noms que avui resulten inconfusibles. Tim Burton, Brad Bird, Ron Clements, Glenn Keane i en el seu primer treball com a animador a Disney, John Lester. Sí, el mateix John Lester, que anys més tard dirigiria Toy Story i canviaria per sempre la manera de fer cinema d'animació. El seu primer encàrrec a Disney va ser la introducció del personatge de Cooper. Tot ha de tenir un principi. El traspàs entre generacions no va ser tranquil. Hi havia una desconfiança clara entre els veterans que no acabaven de confiar en els joves i els joves que sentien que no els deixaven fer la seva feina. Reitman, el director original, va acabar en conflicte obert amb Bart Stevens, que feia de codirector, i amb Ron Miller, que donava suport al personal més jove. La situació es va fer insostenible.
6: Oye, Toby, ¿qué estás olfateando?
2: Algo que jamás había olfateado, jefe.
6: Sí, a ver...

0: es un olor raro. El amo está cocinando pollo con patatas. Eso es lo que hueles.
1: Eso no es lo que huelo. No, no. Es algo diferente, jefe.
0: Hijo, creo que en olores todavía tienes mucho que aprender. ¿A dónde vas?
1: Quiero averiguar qué olor es ese.
0: Está bien, pero al amo no le gustará que te pierdas.
1: No me perderé, jefe. Mi olfato me guiará hasta aquí.
0: Estos jóvenes de hoy creen que lo saben todo.
2: Si hi ha un moment que defineix la producció turbulenta de la pel·lícula, és el que es coneix simplement com la desbandada de Don Bluth. Bluth era un dels animadors joves més brillants i influents de l'estudi, i estava convençut que Disney havia perdut el nord. Pensava que la qualitat dels films havia baixat respecte als anys daurats i que ningú no semblava disposat a fer res al respecte. Així que va decidir marxar. I no va marxar sol. Va endur-se Gary Goldman, John Pomeroy i un grup addicional d'animadors. En total, 11 persones. Que potser no sembla molt, però representava el 17% de tot l'equip d'animació. El que en termes d'avui diríem un héroe estratègic però voluntari i cap enfora. L'efecte va ser immediat. La data de llançament, inicialment prevista per al Nadal del 1980, es va endarrerir més de 6 mesos. Don Bluth, per la seva banda, va formar el seu propi estudi i va produir pel·lícules. La seva aventura independent mai no va arribar a la popularitat de Disney, això sí. Un últim detall curiós. Don Bluth havia animat la vídua Tweet i la vaca Abigail, entre altres escenes. Quan va marxar, va demanar que no li constés cap crèdit per les seqüències que havia animat. Oferiment generós o gest de desentesa definitiva? Cadascú que entregui les seves conclusions.
3: Toby, tu eres mi mejor amigo.
1: Y tú el mío, Todd.
3: Siempre seremos buenos amigos, ¿verdad?
1: Sí, siempre.
3: Oye, vamos a nadar.
1: A ver quién llega primero.
2: Enmig de tot aquest caos creatiu, la producció va anar tirant endavant amb alguns moments que mereixen ser explicats per separat. El codirector Art Stevens va fer un model d'acció real per al personatge d'Amos Slade, el caçador. Vaja, que va actuar ell mateix davant d'una càmera, enfront d'un ninot de peluix que feia de Cooper, perquè els animadors tinguessin referència de com havia de moure's el personatge. Hi ha alguna cosa entranyable en imaginar-se un director actuant davant d'un gosset de joguina per ajudar els seus animadors. Un altre director, en Tim Burton, va animar el personatge de Vixie, la guineu de qui s'enamora tot. El que resulta especialment deliciós és que Burton, com bé se sap, és un director de gustos foscos i estètica peculiar. I Vixie és exactament el contrari, una guineu dolça, lluminosa i alegre, envoltada d'un bosc màgic. Tant li costava animar-la que Burton va optar per dibuixar-la sempre de lluny al principi, fins que va aprendre a estimar-la prou per fer-ne els primers plans, i tot i així va quedar sense acreditar. La producció va necessitar 360.000 dibuixos. Van participar un total de 180 persones, entre les quals 24 animadors. Per situar les xifres en context, era la pel·lícula animada més cara que s'havia produït fins aleshores, amb un pressupost de 12 milions de dòlars. I una curiositat que poques vegades s'esmenta. El so dels grinyols i udols de l'os que apareix al clímax de la pel·lícula és el mateix so que es va fer servir per a Shere Khan, el llibre de la jungla, i per als cocodrils Brutus i Nero, els rescatadors. A Disney, els efectes sonors tenien una llarga vida útil.
4: Todd, no molestes a Abigail. Abigail, tendrás que ser muy paciente con Todd. Ya es de la familia. Por supuesto, ya entiendo. Creo que hoy no terminaré mis labores.

0: Una de les discussions més reveladores de tota la producció va tenir a veure amb el personatge de Cap, Chief en l'original, el vell gos caçador. En la novel·la original, de Mannix, quan el tren l'atropella, mor. I diversos animadors volien mantenir-ho. Ron Clements, que en aquell moment havia passat temporalment al departament de guió, ho va defensar obertament. En Cap ha de morir. La pel·lícula no funciona si simplement es trenca una cama. Cooper no té cap motiu real per odiar la guineu. Era un argument dramàticament sòlid, però l'estudi va decidir que una mort en pantalla no era el que volien. En Cap, doncs, es desperta ferit, però viu, amb la cama trencada. Per suavitzar-ho, l'animador Rainey Cartwright va reanimar l'escena per mostrar els ulls de Cap obrint-se i tancant-se, assegurant l'espectador que el gos respira. El resultat és que Cooper té un motiu per estar enfadat amb en Tot, sí, però molt menys punyent que si el seu company hagués mort. La pel·lícula ho assumeix i tira endavant.
1: Te conocí por casualidad y en tus ojos vi tu gran soledad. Más de tu tristeza nuestra alegría nació. Y así descubrí yo que me hacías falta tú. Recuerdo cómo jugábamos. Y también aquellos días lluviosos, cuando junto al fuego nos calentábamos. Y desde hoy estaremos solos los dos. No queda más ahora que para siempre decir adiós, mas el feliz recuerdo jamás se olvidará.
0: The Fox and the Hound, de Todd i Toby, es va estrenar el 10 de juliol del 81 acompanyada del curtmetratge Once Upon a Mouse. La recaptació domèstica va arribar als gairebé 40 milions de dòlars. Les crítiques van ser mixtes. El Los Angeles Times la va trobar massa llarga. El New York Times va dir que no aportava res de nou i el Newsweek va concloure que era entreteniment per a nens, però no per a adults. Roger Ebert, en canvi, va ser força més generós i va veure en la pel·lícula una meditació reflexiva sobre com la societat determina el nostre comportament. La pel·lícula va guanyar el premi Golden Screen Award el 1982 i va ser nominada al Young Artist Award i al Saturn Award per millor pel·lícula de fantasia, sense guanyar-ne cap dels dos. Avui dia podem veure a Rotten Tomatoes que té una valoració del 69%. No és el número més alt del catàleg Disney, però la pel·lícula representa el final d'una era, el darrer film on van participar els nou vells, i el primer pas d'una generació que anys després donaria forma al renaixement Disney amb La Sirenita, La Bella i la Bèstia o El Rei Lleó. Per arribar allà, però, calia travessar un bosc fosc i complicat. Com sempre ho va ser per en Tot i en Toby.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de passar-ho bé, perquè ens agrada, ens agrada passar-ho bé, ens agrada poder fer tertúlia i poder, doncs, comentar aquelles notícies, aquells fets que ens criden l'atenció, perquè fent debat molts cops, doncs, apareixen idees noves, reflexions, i també desviem una mica el tema del que són les notícies més importants i que ja les parlen prou en els programes, doncs, durant el dia, i durant la nit ens agrada tocar d'altres temes que ens poden donar una mica més de vida també a la nit. I això ho fem a la tertúlia dels Dimacrous amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, clar que sí, vamos!
1: Bravo, bravo! Bona matinada a tothom!
0: Bravo! Home, escolta...
2: David, ara m'has fet recordar una cosa.
0: Sí?
2: De les meves nebodes, la més gran, que ara ja té 16, però quan era més petita, un dia li va agafar per fer rimes amb els noms.
0: Sí,
2: de la família. I ella es diu Júlia. I, clar, amb Júlia hi ha poques coses que rimin. Doncs, finalment va arribar a la conclusió que la Júlia fa la tertúlia.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Però a mi em va tocar la part més xunga de totes les rimes, perquè era el David està ferit.
0: Home, pobre. No, home, clar, clar, clar. No, home, és el primer que li va... Que li va venir al cap, i llavors ja es queda, perquè llavors ja és un recurs fàcil de dir, no? De dir... Jo tinc la teoria de que molts d'aquests rapers, doncs, al final tiren pel que el cervell els hi recorda més, no? Tenen al cap moltes paraules per sortir de qualsevol rima. I al final, escolta, t'hi trobes, no? Si vas al metro molts cops, amb perdó, que me respectin, que segur que hi ha molta gent que li agrada molt, jo particularment no d'això, i jo, escoltat un... Saps allò de visto uno, vistos todos? Escoltat un, escoltat tots. Tots acaben fent les mateixes rimetes del que va passeando i tal, no sé què, parece que está escuchando. Ja, sí, és que tots rimeu amb les mateixes paraules. Però bueno, mira, escolta, endavant. Volia comentar-vos avui, Marta, David, un fet que aquí sempre... Doncs ja ens n'hem adonat més d'un cop, però que ara jo crec que ha quedat molt, molt evident i és normal, perquè a nosaltres també ens passa aquí al programa, però que l'observem molt en general. I és el fet de que és com que cada setmana que vivim és notícia alguna cosa. I llavors, aquella setmana només parlem d'aquella cosa, tots els mitjans, tots els programes, i després ja deixa de ser important i passem a una altra cosa. I oblidem aquells fets i aquelles persones. Clar, a vegades és normal, doncs, perquè si, per exemple, hi ha hagut un accident o hi ha hagut, doncs, en aquest cas, un conflicte armat, doncs és normal que en sigui notícia aquella setmana i posteriorment, no? I hi ha uns fets que es van variant, van repetint, passen a ser notícia i després deixen de ser-ho, com era el cas dels Therians la setmana passada. Llavors, clar, el que vull dir és que la persona que realment, i poso molta distància amb el tema, per no ferir sensibilitats, que se senti d'alguna manera d'aquestes, doncs en principi ho seguirà sent. Però l'avantatge de treure-li el focus, jo crec, i ara és el que us pregunto, i que els nostres oients també es reflexionin cadascú mentre està escoltant el programa, és que si traiem el focus en el tema, fem que realment qui ho sigui ho segueixi sent i qui no ho sigui no vulgui treure protagonisme o no vulgui aprofitar la benentesa, doncs, per fer assetjament, com es va veure casos de que una mica com que els convidaven a una ratonera, a caure la trampa per poder fer-ne burla o el que sigui, no? Doncs no hi ha gent que s'ho inventa per sortir a la televisió, no li donem més bombo i no fem un efecte crida, que també el considero perillós. Com ho veieu, David, Marta?
2: Sí, jo crec totalment. És que al final, quan estem això posant el focus sobre un determinat tema, és quan surten els oportunistes.
0: Exacte, oportunistes,
2: de torn,
0: sí senyor.
2: Que el que busquen és la fama.
0: Sí, sí, sí.
2: Mentre que la gent que realment pensa així, sent així, o ho ha viscut, és la que queda arraconada.
0: Sí, sí, sí.
2: En el moment en què deixes de posar-hi el focus, i és una activitat de la vida normal d'una persona, sí. És quan ja perd l'interès per part dels altres i evitem això, evitem aquest tipus de comportaments de persones que el que fan és utilitzar-ho doncs per denigrar o utilitzar-ho per fer-se famosos.
0: Jo totalment. Crec que
2: al final hem de ser molt conscients des dels mitjans quan posem el focus en determinats temes, justament per evitar això. Ara em ve molt al cap aquella persona, recordeu, aquella persona que va dir que havia sobreviscut a l'atac de les Torres Bessones?
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
2: I que realment, vamos, és que no havia estat ni a Nova York.
0: Sí, doncs, sí, sí, sí, sí.
2: Doncs ve a ser una mica el mateix. És aquella persona, són aquelles persones

0: que busquen la fama.
1: Bueno, com també el cas de la pel·lícula, no? De Marco, no? Aquesta que va fer l'Eduard Fernández, que per erigir-se com a representant, no?, d'un col·lectiu, en aquest cas dels que havien sofert, doncs, els camps d'extermini, doncs, com volem dir, deixa que jo ho explicaré millor i llavors perquè se'm faci cas, he de dir que jo hi vaig ser, encara que no hi estigués, no? Hi ha un punt de base de voler ser representant, però també hi ha un punt de base de narcisisme i de voler ser protagonista, perquè a tothom li agrada ser protagonista, que hi hagi aquest punt d'admiració, aquest punt de reconeixement, que et convidin a berenar, que dic jo. I això és així, Marta, i llavors ja molt oportunista, no?, com deia el David.
2: Sí, clar, és que la gent... L'oportunisme i també aquestes persones, clar, tenen un problema perquè volen ser focus d'atenció, no? O sigui, volen ser protagonistes d'algú que ni siquiera han viscut.
1: Sí.
2: O sigui, és una vida paral·lela, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, perquè
2: al final és una vida paral·lela, o sigui, al final s'ho acaben creient, evidentment, perquè suposo que tu has de creure tant perquè la gent, per donar-li credibilitat a qui li estàs explicant, no?
1: Sí, sí.
2: I de fet, imagina't, vull dir que ha sigut tema de pel·lícula, no?
1: Sí, sí. Bueno, al final el que passa molts cops és que vivim una societat, a dia d'avui, jo crec que és molt més... en què tothom vol ser molt més protagonista que fa uns anys, no? Fa uns anys, possiblement, tu sabies que si volies estar en els focus havies de destacar per alguna cosa, però en molts més casos havies de destacar per una cosa que fessis bé. És a dir, que fessis molt millor que la resta de gent, no? És a dir, perquè fossis un actor d'èxit, un cantant, un dibuixant, pintessis quadres, fessis escultures, havies de destacar per alguna cosa, no? Ara pots destacar fent qualsevol cosa, no? Mira, per exemple, veia un vídeo just abans de començar el programa que em cridava molt l'atenció, perquè venia a dir, per no centrar el debat un altre cop en el Bad Bunny i les seves capacitats com a cantant, que aquest tema ja està molt analitzat suficient, sortia el cas d'una noia, que ja l'havia vist algun vídeo, que el que fa... El concepte en anglès ara no recordo el nom, però és com fer va fent mueques en castellà mentre sona una cançó. Per exemple, una cançó infantil o una cançó així com era com africana i feia com gestos amb la cara, com que tancava els ulls, els obria, movia, feia gesticulacions, no? A veure, el tema estava que qui comentava el vídeo deia es veia una actuació que havia anat estava en un atril, que tenia gent, un escenari estava la noia aquesta, i a veure, l'espectacle era bastant senzillet, i deia, fixeu-vos com aquesta noia té 9 milions de seguidors a les xarxes socials, i posava el cas d'una noia guitarrista que feia una autèntica meravella de peça, diu, tenia 1.000 seguidors, no? Clar, al final la gent segueix a qui vol, i això està bé, però que sí que a vegades potser hem començat a seguir o a popularitzar extravaganzes, és a dir, coses molt... que està bé, és a dir, és admirable, i crec que és un avantatge que la noia que fa aquest gest pugui avui dia tenir un aparador, com és les xarxes socials, però potser hem començat com a espectadors a seguir més les coses, anem a dir, rares i senzilletes, i no les que són més difícils de fer, perquè és evident que tindrà molt talent aquesta noia fent aquest gest, però és molt més difícil tocar bé la guitarra que fer aquest gest, no? I de fet es veu que hi ha molta gent que intenta fer aquests gestos de la cara i tal, i no té el mateix èxit, i dius, ah, és que no ho fa igual de bé. Ho fa igual o millor. El que passa és que aquesta ha trobat el seu ninxo i ja ha triomfat d'aquesta manera. No sé si l'has vist algun cop, David, algú d'aquests.
3: No l'he vist.
1: Doncs,
2: no,
1: bueno...
3: Crec que tampoc no m'he perdut gaire cosa.
1: No, ja et dic jo que no, Però vull dir que aquesta és la situació, no? I molts cops, clar, el virtuosisme... Anem a plantejar-ho així, és a dir, que el fet de destacar les xarxes fent una cosa que sigui... més fàcil o menys difícil, doncs clar, la gent tira cap allà. Perquè abans només aconseguies triomfar si t'hi...

0: ja, és a dir, si tenies un nivell de perfeccionament molt alt, ara com ja no és així, doncs clar, jo plantejo, no per criticar qui ho ha aconseguit, sinó per plantejar que, home, és lògic, fins a cert punt lògic, que el jovent pensi, home, doncs per què m'he de passar 8 anys al conservatori o 8 anys o 12 estudiant piano per tocar una peça si puc fer això i en 10 minuts ja sé com fer-ho, no?
1: Sí.
0: Com ho veieu, David, Marta?
2: Totalment, és que al final, però a veure, d'una manera o d'una altra, jo crec que això sempre ha existit, perquè ha estat la llei del mínim esforç.
0: Sí, això és veritat, sí.
2: Això passava en els exàmens, aquells que simplement volien aprovar o aquells que volien treure molt bona nota. Ara ho tenim accentuat en l'aspecte de, bueno, si fent això, la llei del mínim esforç, em puc guanyar la vida i me la puc guanyar bé, doncs tenim una sortida professional que seria, doncs això, tots aquests nous mitjans que han anat apareixent. La qüestió és si aquesta llei del mínim esforç donarà per viure tota la vida.
0: Mm.
2: O serà una cosa d'una fama passatgera.
1: Que tot això és molt efímer, no?
2: Clar, i d'aquí molt poc temps, tota aquesta gent que, doncs ara, per exemple, està guanyant molts diners, si d'aquí 2-3 anys haurà passat la moda i haurem de buscar una altra
1: anys,
2: cosa.
1: Tot això és molt efímer, perquè a més tot passa tan ràpid perquè hi ha altres que venen i que fan altres coses o imiten.
0: Sí.
1: Clar, perquè quanta gent no ha fet moltes coses, ha anat als reality shows aquests, que ara els reality shows ja hi ha tants de tantes menes,
0: sí,
1: que ja no té aquell atractiu, penso jo, i tampoc guanyen tants diners. Vaig llegir un estudi de que hi ha països que ja les televisions ja no volen ni programar segons quins reality shows perquè no donen diners.
0: Bueno, el que passa és que en general el que està passant és que si tu has donat, porten 20 anys ben bé, donant aquest tipus de continguts, també el nivell d'exigència del públic ha baixat. I el nivell del que esperen a la televisió és una altra cosa. Quan el nivell era més alt, doncs esperaves aquell nivell. Quan ja t'han donat coses, que hi ha gent discutint entre ells, etcètera, etcètera, doncs
1: no té l'al·licient que tenia en un principi.
0: Bueno, no té l'al·licient, però és que tu has acostumat a gent a menjar jo.
1: Clar, sí, sí.
0: És com si algú sempre passa a menjar el mateix. Després no li donis altres coses que no ho sabrà valorar, perquè ja s'ha acostumat a aquest sabor i ja vol aquell sabor. Llavors, clar, hem baixat molt el nivell d'exigència de l'espectador i a l'espectador. No li compliquis molt les coses. Per això, fins i tot, en molts casos ara s'està dient que, com que la gent està fent masses coses a l'hora, perquè està mirant el mòbil o perquè està fent qualsevol altra situació, doncs el que fa és que fins i tot els guions de les sèries siguin més senzills i insisteixen molt en repetir molt segons quins arguments, segons quines pistes, no? Segons quins aspectes...
1: Els hi faciliten la feina.
0: Bueno, faciliten la feina a l'espectador.
1: A l'espectador.
0: Clar, però això és evident que baixa el nivell perquè fa que... És a dir, fa que siguis menys perspicaç o menys... És una situació molt, molt complexa. Però bé, tot això ho dèiem des del punt de vista dels Therians, però jo us volia compartir que sempre hi ha possibilitats de que surti qualsevol altra cosa i que se li doni, doncs, el que diem, no? Bombo o com li vulgueu dir. En aquest cas, ja ha aparegut una nova, diguem-ne, tendència, podríem dir-ho així, que seria, sobretot això, sembla que ha passat molt a la Xina, on ja tindria molts seguidors, gent adulta, atenció, que el que faria seria comprar-se xumets, els xupetes. Perquè diuen, i això us farà gràcia, perquè de fet és pel que hi ha els xumets en els nadons, que diuen que redueix l'ansietat, calma, i produeix un estat de relaxació mentre estan sonant-li el xumet. Sí, clar, però això ja passava amb les... ja estava pensat per això, per les criatures, però hi ha un moment en què per complicacions a la boca que pot donar, etc., doncs ja seria qüestió de deixar-ho, no? Doncs com que ara ens apuntem a qualsevol xorrada, doncs clar, això està passant. I el Sebas Maspons ens compartia a les xarxes socials

0: socials un moment d'una televisió, em sembla que és gallega, que comentaven la notícia i crec que feien una reflexió que ens pot servir com a punt de partida d'aquesta notícia.
1: Lo más absurdo que es ahora un chupete, o sea, lo más absurdo que... Venga, y tiene bombo, ¿por qué? Pues porque al final tiene...
2: Sí, una moda y negocio. Claro.
1: Entonces es una locura porque realmente nos... estamos perdiendo el norte, no tenemos dos dedos de frente ya para saber lo que es normal y lo que no, o sea, eso es un poco peligroso.
3: Yo creo que si chupáramos más o tres cosas íbamos a dormir mejor.
1: ¿Cómo que?
3: Así, claro.
4: No. Como titular está...
2: ¿Como por ejemplo?
4: Como titular está muy bien, yo iba a decirte, no sé si pedirte que lo desarrolles.
2: Yo creo que sí que lo tiene que desarrollar, no, creo que no
4: es, yo creo que es necesario que cada uno... Se...
2: Claro, cada uno chupe lo que quiera, efectivamente.
0: No, vist així i anava a dir, no de les desenvolupes, no, perquè hi ha molta gent que ja escoltant això ja està pensant en desenvolupar-lo, i donar-li vida.
5: Però això de xupar, no dic el xumet perquè el xumet no, però el boli...
0: Sí, és veritat.
5: El bolígraf, molta gent té el bolígraf a la boca.
0: Sí, és veritat.
5: És el mateix efecte.
0: És el mateix efecte,
5: sí. Hi ha molta gent que el primer que fa quan agafa alguna cosa és posar-ho a la boca.
0: Sí.
5: Aguantar-ho amb la boca.
0: Sí. Les ulleres, per exemple, no?
5: Per exemple.
0: Hi ha molta gent que xucla el d'això. Bueno, el que passa és que, clar, sí, pots ser un gent...
5: No és el mateix, però des del punt de vista psicològic sí que és el mateix, perquè és una fase que no s'ha superat quan tu ets sigut nadó,
0: sí.
5: Sembla ser.
0: Sí, és possible, eh? El que passa és que, clar...
5: Sí, sembla ser que és això. Per això la gent té aquesta tendència... el dit, no?
0: Sí,
5: tanta
0: sí,
5: gent,
0: sí.
5: Encara d'adult, dormint, d'una manera espontània, es xupen el dit.
0: I segueixes parlant de la mà, eh? Bueno, sí, no, entenem que... Sí, entenem que això... Que això...
5: Los otros apéndices también.
0: Sí,
5: però...
0: sí, però això ja no és... Sí, això ja és més amb altres intencions. Però sí, home, s'entén perfectament. El que passa és que aquí, de seguida s'ajunta, o de seguida veus, no?, perquè es mostraven algunes imatges de xarxes socials, que de seguida hi ha com un boom, no?, de fer-ho molt... convertir-ho en addicció col·leccionista, fins i tot us diria, no? Perquè ja de seguida ja veia xumets, com que es veien xumets molt d'adults, no? És a dir...
5: Clar, home, perquè aprofiten...
0: Aquí està.
5: Les gales comercials aprofiten per fer alguna cosa que sigui adaptat a l'edat, no?
0: Sí. No, i llavors, clar, doncs ja hi ha fines comerciales, no? Xumet de col·leccionista.
5: Clar, i perquè tu pengis i perquè faci un joc amb la roba que portes o per...
0: Sí.
5: Bueno, coses d'aquestes.
0: Sí, exacte.
5: Que, al fin, eh?
6: I va haver una època que a les discoteques veia gent amb xumet.
0: Ostres!
5: Sí.
6: Sí, però bàsicament era perquè les drogues que prenien feien que la mandíbula es desencaixés i així era una manera de que no fos tan visible.
0: Ostres! Imagina't.
5: O sigui, era per això?
6: Sí, imagina't. Això... Bueno, no sé. Això
5: jo és pensava que era per una cosa de dir, bueno, doncs mira, fem una cosa més i... Per crear atenció, no? Per...
0: Mare meva.
6: No sé, a mi el que em van explicar és que era per això.
0: Ostres.
6: Val. Ja, si funcionava o no funcionava, no ho sé.
0: Déu-n'hi-do.
5: És possible.
0: Com estan les cabezes,
5: sí.
0: Mare meva. A mi sempre m'ha semblat com a mínim sorprenent que per passar-t'ho bé necessitis una droga, perquè llavors, bueno, el de menys és anar a ballar o anar a conèixer algú, no? Al final és, bueno, en fi, són substàncies i és, en fi, vull dir, cadascú, oi? Però no deixa de ser, no deixa de ser curiós, no deixa de ser una
5: clar,
0: bogeria.
5: A més, això del xumet també pot ser... El Freud deia que hi havia... O sigui, la boca era una zona erògena.
0: Veus?
5: Llavors, clar, inconscientment pot ser això, perquè, bueno, evidentment, els nens, els nadons han de passar per la fase oral. I si no passes per la fase oral, sembla ser que et queda com una mica de trauma.
0: Mm-hmm.
5: Això és el que deia el Freud, eh?
0: Bueno.
5: I, bueno, doncs...
0: El Freud trobava traumes a qualsevol cosa, eh? Deia,
5: sí, clar, va viure del trauma.
0: Va viure del trauma, aquest home, vull dir. No, és
5: no
0: que,
5: sé
0: clar,
5: si traumatitzat ell o no, però...
0: Sí, home, a qualsevol cosa li deia que jo tenies un trauma. Ara el Freud tindria feina, perquè, clar...
5: Perquè, bueno, el considerar-ho, ja miraré per la setmana que ve i parlem, si voleu.
0: Molt bé, sí, sí.
5: El considerar-ho
0: sí, sí,
5: com una zona erògena, doncs clar, el plaer existia, no?
0: Clar.
5: I això és el que busca la gent, que busca

0: que al llarg de la seva vida pues, tenir plaer.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Petits o grans plaers, però bueno, a la vida això compta, no?
1: Bueno, també s'ha dit sempre que per la boca muere el pez, eh? O sigui que s'ha de vigilar, vigilin el que d'això, perquè clar...
0: I quan parles massa també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, també passa això, també se'ls
0: hi va... Com deia el com es diu, el Peñafiel, valgo sí. más por lo que callo que por lo que digo, ¿no?
1: Hablo, que por lo que callo, que por lo que hablo, la reina Letícia, eh? Sí, sí, que sempre, mare meva... El Peñafiel. Doncs escolta, això són les situacions, no? Ara de seguida qualsevol cosa doncs es viralitza i coincidint amb el que dèiem dels Therians, però també de qualsevol altra cosa, tot allò que és convertible també en moda té com més potencial. Pel que dèiem d'això, no? Clar, o sigui, dels Therians, què és? Que tu te senties així? O vèiem de cop i volta la possibilitat de vendre màscares o de vendre, no? Això, diferents cues, no? Perquè moguis sí. la cua. És que si hi ha interès comercial, fixeu-vos que es viralitza molt més o es comenta molt més. Si fos una cosa que fos, no, és que jo, ara la nova moda és meditar 10 minuts. No es viralitza igual, perquè això no és exportable comercialment. No compres meditaciones, no? Per tant, doncs, qui diu meditaciones diu qualsevol cosa que sigui
0: sí, sí,
1: o gratis...
0: No, està molt ben comparat, clar, eh?
1: Sempre hi ha algun component d'alguna cosa que es pugui comprar, o és el que va passar. Mira, una altra cosa, perquè no sempre sigui de què et sents, no? Sinó de coses de comprar. Per exemple, les nines aquelles que eren així com... És que ara no recordo el nom, que eren com uns conills o no sé què eren, que de cop i volta es van començar a vendre, crec que va ser a principi de temporada, unes botigues així com xineses, em sembla que eren, que venien una sèrie de... Com,
2: ah, sí, i que pagaven unes barbaritats.
1: Que pagaven barbaritats, sí. I de cop i volta, sí, una setmana... Tothom n'està parlant i de cop i volta ningú en parla. O ho veies, per exemple, que eren com uns accessoris en el mòbil que portaven com unes orelletes. De cop i volta sí. tothom, ara sí. no en veus cap. Escolti, no. Què està passant aquí? Per què? Pues perquè la gent s'han adonat que és hiperincòmode de portar un mòbil que tingui això, evidentment. Però és que això ja es podia veure al principi. Però...
0: Ja, però com que primer... Què t'atreu més?
1: Sí, sí,
0: l'estètica.
1: L'estètica, sí,
0: que,
1: sí.
0: I que seràs especial,
1: sí, sí.
0: no? Durant un temps, perquè
1: sí, sí.
0: després ja es vulgaritza tant que tothom porta les orelles aquestes.
1: Sí, sí, ja ho deia el clàssic, mueven más dos estètiques que dos carretiques. Bueno, doncs fem una petita pausa, però de seguida tornem aquí a més tertúlia, a més vale. nits de ràdio. Fins vale, ara mateix. Vale.
3: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Seguim a Nits de Ràdio, seguim de tertúlia de Dima Creus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. David, havies trobat una notícia aquesta setmana que plantejava una hipòtesi sobre com dormir, com seria... els beneficis de dormir amb un, diguem-ne, sense pijama.
2: Sí.
1: A veure, com ho podrem explicar, això?
2: Sí, en aquest cas, he de dir que és una notícia que, de tota manera, estava patrocinada, eh?
1: Val.
2: Sí, bueno, s'ha d'aclarir tot,
1: sí, sí, sí,
2: en aquest
1: sí.
2: cas. I ens diu, concretament, així, beneficios de dormir sin bragas que quizá no conocías.
1: Veus? Jo, clar, quan vau compartir aquesta notícia, jo vaig pensar, jo mai he dormit amb calces. Llavors, clar, jo he de tenir aquests avantatges, no?
2: Perquè, clar, a mi em passa igual, mira.
1: No, clar, és que és això, vull dir, això, la meitat de la població ara ja està tenint aquests avantatges sense saber-ho.
2: Este sencillo hábito nocturno puede ayudar a prevenir irritaciones, mejorar el descanso y favorecer el equilibrio de la microbiota vaginal.
1: Val, home, mejorar el descanso, a veure, parlem-ne, pot ser que no. Si dorms sol, jo ho puc entendre, però si dorms amb la teva parella i la teva parella s'anima, allò a mitjanit, perquè diu, ai, mira, descanso no tindràs, al contrari, jo crec que tindràs més moviment. I allò de, com ha dit allò vaginal, allò de la microbiota,
2: favorecer el equilibrio de la microbiota.

0: vaginal.
1: Clar, jo no sé si... Potser microbiota sí, però macrobiota... Saps què vull dir? Però... Tindràs més macrobiota d'aquesta. Marta, això és complicat, aquest tema.
2: No, però hi ha una cosa. Jo us ho dic per experiència.
1: Endavant, eh? Marta.
2: Jo utilitzo per dormir...
1: Sí?
2: Unes, un tipus de roba interior que no té costures.
1: Val.
2: Llavors, i a més, hi ha una altra cosa. Perquè el que més... mal fa, segons m'han dit els metges i ells,
1: sí,
2: i tal,
1: sí,
2: és que sigui una talla molt justa. Llavors has de comprar una talla més de la teva.
1: Val, o sigui que la cosa estigui allò, que es respiri, eh? A la nit que...
2: Exacte, per això jo crec que una mica va per aquí. Dic clar, jo, no sé, sí, jo ho faig així perquè... Primer perquè, bueno, clar, si no has de canviar cada dia el pijama.
1: Sí, sí, sí.
2: Si
1: sí,
2: dorms
1: sí,
2: el pijama.
1: Sí, si clar, clar, clar, clar.
2: No, però clar. Si dorms el pijama. Llavors, i a més, hi ha una altra cosa. És una qüestió d'higiene,
1: sí,
2: no?
1: La Marta és la nostra representant mica, en el sector higiene. Rara, eh? No, no, està bé, perquè així tenim tot una mica tots els punts de vista. Sí, sí, està bé, digues, digues.
2: I llavors, bueno, com que em dutxo, em rento abans d'anar a dormir i em canvio de roba, diguéssim, interior, i em poso el pijama, pues, sempre utilitzo aquest tipus de roba per dormir.
1: Val.
2: Tipus, el que és el color, tipus culot.
1: Val, val, sí, sí, sí, sí.
2: Amb puntes o sense punta. Unes puntetes als costats m'agrada, si en trobo. Si no
1: val,
2: trobo
1: que tinc una mica de punta, eh?
2: O clar, sigui, home, una sí, miqueta així mona, no?
1: Sí. De quin culot ha de ser? Ha de ser d'un culot, eh? Bueno, és que m'agrada de culot groc, o de culot...
2: Pràcticament tinc de tots els colors.
1: De tots els culots, eh?
2: Els faig en conjunt amb el pijama.
1: Mira tu, la Marta. Escolta, fantàstic, sí, això, eh? Em sembla fantàstic. Home, sí que és veritat que, clar, al final, doncs, si és de mala qualitat, no, el producte, digui qualsevol tipus de roba interior, eh?
2: Sí.
1: Doncs sí que és veritat que aquelles hores, i pel fregament, és a dir, de moure's d'una banda o d'una altra, clar, també dependrà de si et mous molt, de si et mous poc, no? Doncs sí que s'entén que pot ser complicat. I també, ja posats a tocar aquestes parts, l'altre dia li escoltava a un dermatòleg intervenir en el programa de TV3, de la Melero, que li preguntaven, doncs, si tot això de que ara la gent que es depila i que es rasura, doncs, sobretot les zones, anem a dir, genitals, si tenia avantatges o inconvenients, i venia a dir que aquest doctor venia a dir que avantatges només podia ser des d'un punt de vista estètic, perquè a nivell de salut tot són desavantatges, i explicava de que clar, tot aquest, diguem-ne, palambrera, diguem-ne, tot aquest bosc, com si diguéssim, doncs, precisament el que afavoreix és que hi hagi menys fauna que pugui entrar, com si diguéssim, no? És a dir, que protegeix... Sí, fa de barrera de determinants, doncs, digue-li, gèrmens, patògens, etc. També explicava, si no hi ha varietat de parelles, és a dir, si hi ha una parella estable, fidel, i que no té... no hi ha terceros, anem a dir terceros o quartos, doncs hi ha menys risc, no?, de que hi hagi aquests patògens, com si diguéssim, no? Però que si la cosa és variadeta i que... Podríem entendre que pot haver una certa similitud entre tenir la zona més, més depilada i tenir més, diguem-ne, més visitants de la zona, deixem-ho així finament, doncs més risc de que hi hagi algun tipus d'això, no? Bé, doncs aquí hi ha una mica el tema.
2: I a més, per exemple, a l'estiu, que no porto pijama, sí, només porto el això, pues queda molt, bueno, queda molt mono perquè és mono.
1: Bueno, sí, però en aquest cas és és
2: no, a part d'higiènic, jo sí, sí, jo soc molt higiènica,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, doncs és allò de que, sempre hi ha informació, doncs, que potser jo entenc, que ara sí, aquests temes, doncs clar, és complicat, perquè quan no hi ha el tram intervenint en algun país, hi ha qualsevol altra cosa, doncs clar, hi ha temes que ja no són tan actualitat, però que aquí mai millor dit, sempre us hi trobarem un forat, aquests temes sempre, sempre tindrem un raconet.
2: Un forat segur que hi ha, eh?
1: Sí, sempre tindran un forat aquí al programa, perquè sempre ens agrada, doncs...
2: Però mira què feia el Bill Gates amb la seva dona, l'exdona.
1: Sí.
2: Com que era un senyor que anava amb molta gent,
1: sí,
2: pues, moltes dones,
1: sí,
2: doncs li posava uns polvos de... com una mena de, d'antibiòtic.
1: Sí, sí.
2: Perquè, clar, com que anava amb dones que no sabia, que també, els Bill Gates també, déu-n'hi-do, eh?
1: Però, sí, bueno. Sí, se li penjava el Windows, eh, aquest home.

0: si estaven sanes o no, doncs per no contagiar-li a la dona o preservar-la a la dona, li feia això, vamos, com per agafar-lo i penjar-lo, eh?
1: El Bill Gates deixa-la anar, també.

0: sí, menors, sí. No?
1: Sí, sí, sí, sí. Ja és... No, no. A part de lo que fem de broma, però
0: sí, sí, no, que sí, que sí. Ja és que sí, un delicte. Sí. Problema d'aquestes coses, o que, o de, que ara s'estiguin doncs, de, descobrint, destapant, no? O les classificant, no? Moltes coses, és que jo tinc la teoria, per exemple, ara fa 4 dies del 23F, ara es diu que si es desclassificaran moltes coses dels alienígenes, bueno, és igual. El tema està en que crec que a dia d'avui, a veure com ho veieu, eh? A dia d'avui és quan és menys important o és menys clau desclassificar coses, perquè coincideix amb l'època de la intel·ligència artificial. És a dir, és quan més falsificable és tot. I més verosímil pot ser qualsevol cosa, no? És a dir, si es veia una imatge d'uns alienígenes parlant amb el president dels Estats Units, doncs fins fa 5 anys t'ho creies. Perquè era, si era, era, no? Ara, vés a saber, saps? Ara et pots posar més dubtes de creure't una cosa o no, perquè cada cop els vídeos, diguem-ne, creats amb intel·ligència artificial, cada cop són més creïbles. Per tant, desclassificar qualsevol cosa o veure un document a dia d'avui...
1: Clar, és que ja no dubtes, ja t'ho creus directament.
0: Exacte, aquest és, possiblement és el problema, no?
1: Clar, perquè abans, o sigui, fins fa un temps deies, bueno, millor possiblement és fake, no? No és
0: sí, veritat, sí, sí, sí, sí.
1: Però ara ja dius, escolta'm, i per què no?
0: No, no, perquè és absolutament creïble. L'altre dia, David...
1: Verosímil?
0: Verosímil, totalment.
1: Ho veus i dius, és que és ell, o sigui, és el David Cervelló i el David Morales que estan parlant amb un alienígena.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és que vam parlar un cop, eh? No, és broma.
2: Només s'ha de veure aquesta intel·ligència artificial que pertany a TikTok, el Seedance 2.0, és espectacular. I és capaç de generar escenes com si fossin de pel·lícules, de cinema. Hi ha algunes que corren per la xarxa com si Tom Cruise i Brad Pitt estiguessin lluitant entre ells en una escena de cinema. I és que diries que són ells.
0: Sí, sí,
2: és que no hi ha manera de distingir-ho i, a més, amb una qualitat espectacular dels planos, la manera com es mou la càmera, tot. Sí.
0: De fet, jo recordo que aquí el programa hem comentat, no? De fet, en la secció de tecnologia, molt sovint, de dir, escolta, bueno, però encara se'ls hi veu molt, falta molt perquè, no? Perquè de seguida veus per la mirada, no. Aquestes ja ho fan molt creïble avui, és a dir, que si a aquesta velocitat anem, no? Arribem a un punt en què, el que diem sempre, no? Els avatars, no? Aquests assistents virtuals que li pots ficar qualsevol cara, doncs és que cada cop serà més creïble i arribarà un punt que només allò quan quedes físicament amb una persona podràs dir, ah, mira, estic parlant amb aquesta persona. Perquè en qualsevol altra situació, una videotrucada, el que sigui, doncs pots estar parlant amb una persona que no existeix o que és una altra persona, no? Quants cops veiem ara, i això passa molt precisament associat a TikTok, doncs comptes que tenen molts i molts seguidors, que perquè són així noies o nois molt guapos, molt guapes, que van explicant la seva vida, i que hi ha alguna dècima de segon, algun segon que els hi falla el filtre, perquè fan un filtres en directe, i de cop i volta perden 100.000 seguidors de cop, perquè hi ha hagut 100.000 persones que han vist que no, que en veritat doncs no és tan agraciada o no és tan agraciat físicament. Ja no només perquè no sigui tan guapo o guapa, sinó perquè estan veient que els estan encerronant, que els estan directament doncs enganyant. I clar, jo de seguida, David, Marta, quan vaig veure aquest vídeo del Brad Pitt i el Tom Cruise barallant-se, vaig pensar... Dic, si l'any passat van caure 4 senyores pensant que estaven sortint amb Brad Pitt, doncs serà mitja població que s'ho creurà, perquè és que podran fer vídeos, ja no el Brad Pitt, que eren molt xuscos aquelles fotografies, jo costava que com la gent queia, perquè es veia molt clar que no era el Brad Pitt el que estava a l'hospital, però és que ara t'ho creuràs i et podrà parlar i et podrà dir el teu nom i podrà tenir la veu del Brad Pitt o del doblador. No,
1: i a l'hospital serà tan creïble, tan veritat, perquè clar, més a l'escenari sempre és cada vegada és més creïble, tu l'heu dius. És que abans sí que potser et deia algun detall que deia, no és... Però ara és totalment creïble, o sigui, és com que tu dius això, és el lloc que diuen que és, no?
0: Sí. Fins i tot imagina't que per donar-li més credibilitat, ja sé que estic donant idees als estafadors, però és perquè també aprenguem a tenir...

0: ni a tenir defenses, això. Sí. Imagineu que què seria més creïble per algú, no?, que s'ho cregui, que el fet d'enviar-li, per exemple, una carta o una fotografia o un objecte, no?, i sí, que sigui el Brad Pitt qui el tingui a la mà, no?, que, saps?, sí, una carta que li has enviat a una adreça que està a Hospitalet o que està al Vendrell, no?, i dius, però, bueno, tu l'envies allà i de cop i volta, clar, incorpores en el prompt del vídeo: usa, te paso esta fotografía de este objeto, haz que Brad Pitt lo tenga en una estantería o en la mano o lo que sigui, una figureta, un... el que sigui. Clar,
1: llavors... Això és bona idea.
0: Desgraciadament estic donant una idea, però bueno, m'enteneu, no? Vull dir que...
1: No, però molt bona idea, sí, clar, sí, tant.
0: Li dona molta credibilitat, però ara...
1: Home, li dona tota, perquè si jo t'envio a tu un objecte que és un objecte molt privat...
0: Exactament.
1: I tu apareixes amb aquell objecte, sí, home, sí, difícilment... no sé.
0: Sí, sí. Ja sé que estic donant idees, però és per conscienciar la gent de que no es creguin res, perquè a partir d'ara, doncs, ja qualsevol cosa és totalment, diguem-ne, doncs això.
1: Sí, sí.
0: Creable, no? I és esgarrifós. Al final no podrem creure res, haurem de tornar a quedar presencialment tot, no?
2: Sí, allò de... aniré amb el clavell vermell a la solana.
0: Sí, sí, sí,
2: doncs,
0: sí.
2: Allò...
1: Tornarà.
0: A veure, clar, a més, com que tothom fa servir filtres, quan quedeu en persona no us reconeixereu, perquè, clar, diu tu ets tal, no t'hi sembles. Diu, i tu tampoc. Clar, clar, és que al final seran dues persones que no es coneixeran, no?, quan es trobin. És molt complicat, tot això.
1: És a dir, trobo que ens han complicat una mica la vida, eh?
0: Revoluciona tot,
1: preocupacions que tens, no?, que dius, això?
0: Sí.
1: I això pot passar?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I li dones una mica de volta al cap, no?, i dius...
0: Són coses que ho canvien tot. Mira,
1: i que pot caure tothom, eh? Vull dir que aquí... Perquè cada vegada la perfecció és major, sí, el que dèiem, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I cada vegada, pues, el nivell de que la gent pugui caure amb gent que tu dius, aparentment no, aquesta persona es donarà compte, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs no,
0: sí.
1: Jo crec que hi ha molta gent que caurà de sí, quatre sí. potes.
0: L'altre dia parlàvem amb la Eva Perea, professora d'Economia i Empresa de la Batoliva, de les conseqüències econòmiques, del terrabastall econòmic que suposarà, per exemple, el producte com l'Ozempic, ja no parlem d'intel·ligència artificial, però d'un canvi quasi al nivell, que és aquest medicament... per aprimar-te. Clar, comentava que abans, volgués o no, quan era allò de punxar-se, doncs la gent li costava una mica fer, no?, allò de punxar-se, però que ja comença a ser amb pastilles.
1: Mm. Llavors, pastilles,
0: clar, sí. Llavors la gent ja es començarà a animar, que jo li comentava també a la professora i deia, és que l'altre dia va sortir el Gurrutxaga al programa de les Sonsoles, dient que, les Sonsoles diu, ai, que bien que estàs, jo diu, es que m'estoy pinchando, que barbaritat, m'estoy pinchando, pinchense ustedes, todos, nada, ya nadie es gordos, de verdad. Clar, perquè de cop i volta deia, nadie es gordo, todo el mundo se pincha, pinchense, señores. I he pensat, però quina barbaritat que està dient a la gent que es comenci a punxar d'aquesta manera, però clar, és que els beneficis són molt clars i ens explicava com a nivell econòmic ho canviarà tot, des del punt de vista que la gent menjarà menys, que la gent fins i tot, i això ho desconeixia David, Marta, que la gent fins i tot tindrà menys addiccions, perquè el que es regula sobre el cos és menys propensió a caure en aquests moments de plaer, saps? Aquesta necessitat de tenir aquests petits, doncs, plaers, que pot ser un bombó, o pot ser un cigarret, o pot ser una aposta esportiva, o pot ser qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, pot canviar el món,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. No, no, és que és així. Jo tinc una amiga que era una addicta al sucre, als dolços.
0: Sí, bueno, sí.
1: Era terrible, eh? Menjava, però menjava moltíssim dolç i moltíssims pastissos, gelats i tal. I ha fet aquest tractament i, escolta'm, és que ja li pots portar els millors bombons, els millors
0: Imagina't,
1: gelats.
0: Eh?
1: No, és que ni els tasta.
0: És que és molt fort, això, eh?
1: I era passar per un lloc i dir, escolta'm, va, anem a prendre... Però no era un gelat així normal, no, no. Doble o triple, eh?
0: Doble, triple, com tàpings d'aquests que els hi posaven, eh?
1: Sí, totalment.
0: Mare
1: I
0: meva.
1: Després el dolç, sempre un pastís el menjava i una, qualsevol cosa era sempre el doble.
0: Imagina't.
1: I ara, res, però res, eh?
0: I a més explicava...

0: David, que, i això, clar, ens... no, és que està, és correcte això que, ens explica la Marta, és molt, representa molt bé la, problemàtica, i ojo, problemàtica pel nostre sector econòmic, es consumirem molts menys vins, és a dir, ostres, aquí d'aquí, és que ho canvia tot, eh? Tu imagina't, no?, la gent que va a fer una cervesa, que dic jo, que de cop i volta, bueno, és que potser en faci una en tota la tarda. Això al comerç no li anirà bé. Ja no només els productors, sinó els propis bars. No es podrà mantenir la cultura de bars si la només fan una cervesa en tota la tarda.
1: La cultura no solament de bars, sinó la cultura, perquè el vi forma part de la cultura i de la dieta mediterrània, també.
0: Sí, però vull dir que sí que seguirà... Això sí que pot fer que, per cultura vulguis fer una ampolla, però serà una ampolla per 12. I abans eren 4 ampolles per 12. És a dir, que canviarà tot.
2: És que pot canviar, fins i tot, aquesta cultura que tenim de reunir-nos al voltant d'una taula.
0: Efectivament, efectivament.
1: Efectivament.
2: Perquè aquí som molt de reunir-nos al voltant d'una taula. Els grans negocis es tanquen al voltant d'una taula.
0: Sí, sí.
1: És que és un rite per nosaltres, la taula.
0: Però és que, potser faran un xupito només de, vi, saps?
1: Per, és que ni això, ni xupito.
0: Per mantenir la d'això. Però doncs, clar, el volum de vendes serà molt menor. Serà molt menor. Llavors, clar, jo li plantejava a la, professora, i em deia que, sí, que estava d'acord, jo li plantejava que el problema d'això és que farà pujar els preus. Perquè llavors, com que se'n vendrà menys, haurà de ser com una cosa més exclusiva i més exquisita. Va, anem a brindar, amb això, però serà allò de mullar-se els llavis, allò que es deia dels nens petits, serà els adults que es mullaran els llavis, i serà una sola ampolla que servirà per brindar o per celebrar, però això posaran un ditet. I si et posen un ditet, doncs clar, quan abans venien 5 ampolles, ara en vendràs una. Doncs haurà de valdre 3 cops aquella... I això què farà? Doncs que serà molt més exclusiu. I serà més, jo crec, un objecte de luxe, que, no, que igualment tindrà... És a dir, s'haurà de reinventar comercialment, no? Però em sembla fascinant... A mi, mentre no m'ho facin amb el cafè, perquè jo sense el cafè... O sigui, si a mi em treuen el cafè, no puc viure. Jo puc viure sense l'alcohol, sense els dolços... Podria viure, però sense el cafè, no. Llavors, a no ser que facin un cafè en pic... Bé, sempre regalant idees aquí al programa. Un cafè en pic, o sigui, una cosa, i si fa falta em punxo, amb el cafè en pic, vull dir, jo per això, i em poso això i tinc la sensació del cafè sense cafè, o sigui, bevent aigua, doncs vale, vamos allá. Vamos allá. Senyors de les farmacèutiques, posin-se a treballar en el cafè en pic, perquè jo m'ofereixo, dono mi cuerpo a la ciència, perquè... Doncs imagina't amb aquest tema.
1: Va haver-hi un estudi que va sortir fa poc, publicat, de la Universitat de... Em sembla que d'Oxford, d'Estats Units.
0: Val.
1: Que deia que el cafè, bueno, que no era dolent, que era bo, tal, igual, bueno, en resumides comptes, que diu que per prendre el primer cafè del dia,
0: sí,
1: perquè el fetge rebi bé aquest cafè, i la vesícula, sobretot,
0: sí,
1: has de tirar un reixet d'oli d'oliva.
2: Ostres!
0: Mira tu. Allò circuli bé, eh?
1: Sí. I jo ho faig, eh? Ja sé que a mi és una tonteria.
0: Bueno,
1: però
0: que
1: m'agrada molt l'oliva...
0: En este momento tenemos una llamada, efectivamente, Marta, adelante. Usted le echa un trocito de aceite al café.
1: Es un chupito de aceite.
0: Un chupito de aceite al café. Adelante, confesiones. És que clar, t'ho imagina.
2: Ara és quan els oients italians que tenim en aquest moment estan morint.
0: No, no, hem deixat de tenir oients italians. O sigui, fa 37 segons, ho he mesurat, hi ha una baixada d'audiència en aquests moments, perquè tots els oients d'origen italià ens han deixat d'escoltar perquè han perdut la vida, o sigui, s'han llançat des del balcó, tenien una soga preparada, han trigat o que han trigat en construir-se la soga.
1: Però escolta, hi ha molta gent que
2: li posa
1: el llet, no?
0: Sí, sí, sí. No, a veure, però jo et dic una cosa, potser ho pots fer per parts, és a dir, primer et fas com un mini xupito d'oli, no?
1: És el que faig jo, sí.
0: Clar,
1: jo faig això.
0: Perquè junt no ho acabo de veure, jo, el sabor...
1: Ho vaig posar, saps que em donava una mica de cosa perquè queda com que jo el prenc sense sucre ni res, però m'agrada el... I a més quedava com una mica amb les gotetes, perquè clar, no fa aleació, no fa amalgama, clar. Llavors clar, Queda una mica com si fos la sensació de brut. Bueno, això és el que
0: sí,

0: donar
1: sí, sí, sí, sí, sí, com eh? Si, sí, com si el, la tassa
0: estigués bruta.
1: Sí, senyor. De... sí, senyor. A mi també em passaria això, aquest efecte, eh? De dir, ai, no,
0: fa cosa. I per això ho faig junto, però no revuelto.
1: És que en el nostre cervell, Marta, i això és així, sí, quan veiem sí, dues substàncies que no casen, veiem que allò s'ha fet malbé. Interpretem que allò s'ha fet sí, malbé. I llavors ho rebutgem. És que és així, és instintiu, eh? És un instint que ens protegeix, de dir, ai no, mira, això és que...
0: És automàtic, eh?
1: Ho veus? És automàtic.
0: És com una alarma, no?
1: Sí,
0: com...
1: això s'ha fet malbé, això no t'ho prenguis. Que... sí. I potser simplement són dos productes que no casen, no?, en aquest sí, cas. Sí, sí, és molt interessant això, doncs mira, ho provaré, eh? Un mini... un xarropet d'oli i llavors a partir d'aquí que entri en quantitats industrials i a tot el cafè que vulgui, que lliscarà tranquil·lament, bueno, pel meu organisme.
0: L'oli d'oliva també, quan diuen que quan vas de juerga por ahí i sí, vols prendre copes
1: sí,
0: i prens un xupito d'oli d'oliva a l'estómac, et fa com una capa de impermeabilització que et fa menys efecte i et fa menys mal l'alcohol.
1: També et dic que jo conec gent que directament s'hauria de beure un litre d'oli d'oliva abans per fer efecte de contrarrestar a tot l'alcohol que els hi entraria després.
0: Hauria de ser com el fan els americans, no? Que beuen dues copes, no?
1: Sí.
0: Pues doncs, una d'oli i l'altra de
1: començar amb una d'oli, perquè tots ens ve al cap aquell vídeo que circulava, ai, ara no me'n recordo el nom, em surt Agustín. Hola, soy Agustín i esta és mi primera copa, eh? I anava bevent sí, copes. Hola, soy Agustín i esta és mi esta és la copa, i després sortia vomitant perquè clar, pobra filla, havia begut sí, més del que podia, però ja me l'imagino. Hola, soy Agustín i esta és mi primera copa d'aceite, eh? Bueno, vinga, pues anem fent així. Bé, doncs és interessant. Algú podria dir, ostres, doncs els hi sortirà més car perquè un litre d'oli és car. Bueno, i el preu dels cubates que es prenen a segons on, mare meva, que també va sortir la polèmica aquesta aquests dies de que hi havia jovent que estava fent servir el bono cultural per gastar-se un copes.
2: Sí.
1: Sembla que ara han reaccionat a partir de que s'ha viralitzat i el ministeri doncs posarà traves, farà tornar aquests diners, etc, etc. Però bueno.
0: Però ho sabia el ministeri, ho sabia, havia hagut moltes denúncies.
1: Clar, clar, el que passa és que fins que no s'ha viralitzat i l'opinió pública no ha dit: "Ei, què és això?" Doncs no han reaccionat. Vull dir que és allò típic del sí, sí, ara, ara, ara, que diu el...
2: Això és el problema de quan regales diners.
1: Efectivament.
2: Que al final cadascú s'utilitza en el que vol o pot.
1: Efectivament. Efectivament.
0: Clar, però David Morales, quan tu regales alguna cosa, té menys apreci.
1: Sí, sí, és així.
0: Llavors dius, puah,
1: lo gasto lo que sea. És veritat, eh? És veritat. Això amb qualsevol cosa que t'entrin diners, pel que sigui... No tens la percepció del que t'ha costat guanyar-lo.
2: Us ha passat alguna vegada? És que és una mica la mateixa situació. Sí. Tenir un val per un import i haver de gastar-ho en una botiga. I haver de gastar tot el val sencer.
1: És veritat.
2: És aquell moment en què vas veient coses i dius... és que no ho necessito, sí, no ho necessito. Sí, sí, sí. Però al final has de comprar per a gastar aquells diners.
1: És veritat.
2: Doncs és una mica el mateix.
1: Sí, sí, totalment. Totalment.
0: Totalment. Sí. A mi m'ha passat i he pensat, que sóc idiota o què?
2: Sí, sí, sí. I acabes comprant coses que després igual queden guardades.
0: Comprant coses que no necessito. O sigui, fas servir un val per tu comprar tonteries.
1: Sí, sí, sí. Totalment d'acord.
0: Almenys jo, eh?
1: No, no, totalment d'acord. Totalment d'acord i és així, és així, i és aquesta percepció. La Esmeralda Gómez, que la vam entrevistar ara fa poc per un llibre que ha tret bueno, d'educació financera, diguem-ne, no? I ens explicava una cosa que és un mecanisme que jo crec que és molt interessant, que és fer el següent. Així com ja podríem dir que més o menys s'ha explicat molts cops, no?, de saber, escolti, vostè quan ingressa per saber quan pot gastar, però no quan ingressa, sinó quan li queda realment de marge per gastar, no?, que això és els ingressos menys les despeses fixes que tens tots els mesos, aquella quantitat que et queda és la que realment pots gastar en un mes, i això hi ha molta gent que ho confon, el que ingressa amb el que pot gastar, i no va així, perquè has de pagar coses fixes. Doncs al mateix temps hi ha un nou manera de calcular-ho que em va semblar molt, molt, molt interessant, què venia a dir? Diu, tu imagina't el que ingresses per nòmina, no? I perquè hi ha molta gent, bueno, hi ha professionals que cobren tants diners hora, llavors això ja ho poden saber. Però la resta de gent que agafi el que és la nòmina, el que els hi queda net, com si diguéssim, i facin una divisió. Divideixin el que els hi ha quedat, imagina't que us ha quedat 1.500, 1.600, el que t'ingressen, el que t'ingressen al banc, 1.400, el que sigui. Doncs ho divideixes pel número d'hores que treballes mensualment. Imagina't que fossin 40, 36 hores, bueno, doncs serien, si fossin 40, per fer números senzills, serien 160 hores al mes, més o menys. Suposant que un mes de 4 setmanes, que només és febrer, però bueno, és igual. Per fer-ho més simple, divideixes aquells 1.500 euros, anem a fer-ho ràpid, va, anem a fer-ho perquè així ho podem comentar. Agafes aquests... poso xifres així més tranquil·les perquè sigui una persona, diguem-ne, normal, anem a fer 1.500 que t'hagin quedat nets dividit entre aquestes 160 hores, val? Sí. Això et diu el teu preu hora real que estàs cobrant. En aquest cas he fet 1.500 dividit entre 160 i em diu 9,37 €. Quan tu penses que una hora del teu treball són 9, no és perquè diguem, ai, que poc que cobro, no, si no ho dic per això. Ho dic perquè a vegades un pot dir, mira, això, aquesta tonteria te val 40 euros, bueno, total per 40 euros m'ho compro, no? Qualsevol cosa, una samarreta, qualsevol cosa, 40 euros, bueno, 40 euros, què són 40 euros? Bueno, mireu des d'aquest altre punt de vista, de dir, a veure, jo una hora són 9 euros, per tant, per comprar-me aquella tonteria, he de treballar 4 hores. 4 hores et pot semblar més car que els 40 euros. És interessant. Clar, aquest tema, eh?
2: És, en aquest cas, és tenir en compte l'esforç.
1: Exactament.
2: Ja no tant quants diners tinc al banc, com quin és l'esforç que jo he de fer per poder comprar.
1: Per generar-los.
2: Em compensa o no em compensa aquest
1: efectivament
2: esforç?
1: Ei, i que pot ser que sí, eh? Sí, i que llavors sí. Endavant. No, escolta, perfecte, ideal. Però t'ajuda a quantificar les coses. I crec que és molt interessant.
0: Això hauria d'ensenyar-se perquè la gent ho fes mentalment.
1: Sí, sí, sí.
0: Aproximat, clar. Sí. Però, bueno, aproximat. Jo estic d'acord, vamos, com que jo això ho faig moltes vegades.
1: Sí, sí. I això, ojo, et dic dividint el que ingresses. Si dividíssim el que realment et queda, perquè aquests diners els hi hauries de treure el que és... doncs la hipoteca, saps? O sigui, tots els gastos fixos,
0: sí.
1: Encara seria molt menys el preu hora del que tu pots gastar.
0: Home, clar.
1: I per tant estaríem parlant de que potser són 3 euros l'hora, el que pots gastar. Per tant, vol
0: encara
1: dir que real...
0: sembli mentida.
1: Clar, però és que si ho quantifiques així, penses, llavors, per comprar-me aquesta, jo què sé... aquest extra, no? Uh-huh. Aquest croissant i el cafè amb llet que dic. Bueno, és que potser has de treballar 2 hores. Sí. Doncs tu pensaries... Les despeses formiga. No són tan formiga si les penses d'aquesta manera. Saps? Es converteix, es magnifica.
0: Són la colmena sencera de la formiga.
1: Mare meva, és l'hormiguero sencer, amb el Pablo Motos inclòs. Saps què vull dir?
0: Sí.
1: És que, clar... però és interessantíssim aquest exercici, perquè aquí ho expliquem ara com si... Ah, mira que curiós. No, és que això ho hauria de fer tothom. És que això és de coneixement obligat per tothom, no? I crec que és importantíssim i dona molta... Bueno, molta idea de com és tot, no?
0: La perspectiva de la teva economia.
1: Efectivament. Això és
0: educar
1: així.
0: Educar el teu cervell perquè cada vegada que vegis un objecte o una cosa que tu... que ràpidament fas el càlcul aquest...
1: Facis el càlcul, sí.
0: I a més, després la conclusió quina és? Això ho necessito realment?
1: Correcte! No, i que si llavors dius... Vale, doncs endavant, perquè escolta, la vida també es tracta de felicitats, sí, i de...
0: Però de que en siguis plaer,
1: conscient.
0: No?
1: Exactament, sí, sí. Exactament. Però simplement que en siguis conscient. Això ja et faria estalviar moltíssimes coses, innecessàries. Les que són necessàries, no. Però les coses innecessàries, ja t'asseguro jo que sí. És molt interessant.
0: I acumular menys coses, perquè moltes vegades el que dèiem abans amb el David, tens un vale, compres alguna cosa que no necessites.
1: Sí.
0: Has de gastar aquell vale.
1: Sí, sí. L'expressió seria ja te vale, en aquest cas.
0: Ja te vale, ja te vale.
1: Ja te vale, Deies, David.
2: Per exemple, una cosa que faig per evitar les compres compulsives a través del que és internet...
1: Sí.
2: Esborro sempre, després d'utilitzar-ho, esborro les dades bancàries.

0: bancàries, la targeta de crèdit.
1: Molt
0: bé. Moltes aplicacions es guarden, pots guardar el número de la targeta.
1: Molt bé.
0: I simplement després vas comprar i ja està. Li dones el botoncito i automàticament ja ho tens. Jo el que faig és trec això perquè llavors, si per exemple estic al sofà i estic mirant, llavors hauré d'anar a buscar la cartera, a buscar la targeta i em farà mandra. I llavors tinc aquell període de reflexió que pot ser al llarg del dia o a l'endemà, igual ja ni me'n recordo.
1: Molt
0: mira,
1: bé.
0: Saps què? Això jo, si és que no em cal, si era una compra compulsiva.
1: Molt bé. Això seria la tècnica de David Morales d'evitar compres compulsives implica tenir la cartera lluny. És a dir, que t'has de deixar els pantalons on estiguis lluny d'on estàs. Aquest és un punt 1. Una possible subtècnica o tècnica paral·lela, i que jo és la que faig més servir. Això és una tècnica David. Hi ha la tècnica David Morales, que és la de deixar la cartera lluny. La tècnica David Cervelló a l'hora de compres, perquè a tots ens passa, que veus allò, ai, mira quina... Però després vols fer aquest període de reflexió, com deia David Morales. Jo el que faig és, m'obligo a deixar el producte que vull comprar en la cesta. Saps? Allò de la cesta. No, te guardamos la cesta, muchas gracias. I és a l'endemà que decideixo si m'ho compro o no.
0: La qüestió és tenir en compte que hi ha plataformes que juguen amb el fet de... Tens l'oferta ara.
1: I
0: aquí hem de ser forts mentalment.
1: Aquí el marketing funciona molt bé. El marketing, sempre que entreu a una web, us dirà, justo hoy quedan 2 horas y 23 minutos, ¿qué digo? 2 horas y 22 minutos, no, 2 horas 10 segundos te quedan ya para que la oferta, si no, explota, mueren 2 gatitos en el Himalaya y no sé cuántas cosas más, si no ho fas, ¿no? Doncs clar, tu contra això dius, no. Això m'hauria d'interessar sense l'oferta. No comprar-ho per l'oferta, sinó sense l'oferta m'ho compraria. Si a més estàs rebaixat, ok. Però si...
2: Jo faig reflexió.
1: No s'ha de fer meditació.
2: Un paper. Marta, ¿lo necesitas?
1: Oh, que és bona aquesta, eh? La tècnica Marta González Peláez de mecanitzar.
2: Negatiu, positiu, no? O sigui, tens ja, d'això tens, d'això també tens. Va, deixa-ho. Demà, si de cas, demà li dones una volta més.
1: Sí.
2: I a vegades no acabo comprant res, perquè dic no, perquè tinc coses. Vull dir que és que moltes vegades és l'impuls aquell que dius això.
1: Mira, això Marta... Sí, es pot anar perfeccionant, ara que dèiem d'això de la intel·ligència artificial, no? I que li pots ficar avatars a les coses, no? Tu imagina't que et crees un avatar del Brad Pitt, per exemple, no? I que tu, en lloc d'anotar-ho, li preguntes al Brad Pitt, oye, Brad Pitt, i a més et mira, dime, Marta, què és lo que, diu, què és lo que quieres, Marta, oi? I tu dius, mire, és que estava pensant en comprar-me esto, i diu, Marta, olvídalo, piensa en... I t'oblides de qualsevol cosa, perquè el Brad Pitt t'està explicant de cop i volta, no sé què, dius, háblame de lo que quieres, Brad, perquè ja li diràs Brad, perquè ja t'hi haurem de confiança, clar, I llavors ja et distreuen qualsevol altra cosa i ja t'oblides del que d'això. Bueno, està molt interessant, aquest tema, perquè realment, clar, ens hi acabarem trobant amb tot això i saber valorar les coses em sembla que és molt, molt, molt necessari i molt, molt, molt interessant. Hem d'anar acabant, però sempre ho fem amb alguna cosa que ens porti la doctora Marta González Pilar. Tens alguna cosa, Marta?
2: Sí, i tant, que en tinc.
1: I tant que en
2: té. D'això en tinc moltes,
1: D'això en té moltes. Doncs endavant, David, presentem la secció.
0: A Nits de Ràdio, com que en té moltes, avui ens porta un parell de cosetes la doctora Marta González Pelà.
1: Sí, senyor.
2: Moltes gràcies, David.
1: És que en té moltes i llavors val la pena que ens expliqui algunes d'aquestes coses. Marta, vinga, què ens expliques avui?
2: Bueno, l'altre dia llegia un estudi sobre les llàgrimes.
1: Ah, que és bonic això.
2: Per què plorem, no? Per què tenim llàgrimes?
1: Per què he plorat? Per què he plorat? Doncs vinga, per què plorem, Marta?
2: Bueno, pues, clar, les llàgrimes estan considerades com una eina de comunicació, no? Perquè, clar, quan tu veus plorar algú, dius, o plora d'alegria o plora de tristesa.
1: És veritat.
2: No?
1: Està comunicant alguna cosa, aquesta acció.
2: Què fan els nens quan neixen? Ploren.
1: Sí.
2: A part de cridar, ploren.
1: Sí.
2: Bueno, doncs, clar, les persones ploren perquè tenen que... És una manera... Moltes vegades tu veus algú plorar i plores. Perquè una mena, bueno, les cèl·lules mirall, no?
1: Sí,
2: que
1: sí, sí.
2: Empatises amb aquella persona, no? Jo et veig a tu plorar o us veig a vosaltres plorar i segurament que acabaré plorant.
1: Sí, sí, sí.
2: O si no, si més no, hi ha gent que li costa més, eh? Mm. Hi ha gent que mai fa com que plora, però no li surten mai llàgrimes.
1: Sí, són llàgrimes falses, eh? Totalment.
2: Ah, exacte.
1: Sí, sí,
2: són, sí, sí. Sí, són,
1: i després hi ha les de cocodrilo, però bueno, aquestes són unes
2: altres. És allò de la intel·ligència artificial, sí, portada,
1: sí,
2: a l'humà. Eh?
1: Sí, sí, totalment. Sí, sí.
2: Bueno, llavors els motius pels que plorem, doncs, clar, moltes vegades és, doncs, per una causa emocional, eh? Una causa emocional positiva o negativa, és a dir, de ràbia, quan tu tens impotència vers una situació, plores.
1: És veritat. Perquè, és un punt de desesperació, no?
2: Exacte. Bueno, hi ha gent que no, però generalment la gent plora per una causa d'aquestes o per una causa de tristesa, no? Com l'amor i desamor, no? Perquè normalment per què plora la gent? Perquè té una decepció amorosa o, bueno, o a lo millor s'ha retrobat amb la persona estimada. També les llàgrimes es converteixen en un escut protector per als ulls, perquè també són bones perquè drenen els ulls,
1: sí,
2: i a més netegen els ulls.
1: De fet, els que de tant en tant fem servir lents de contacte, ho veus de seguida, no? Que si te l'has posat, doncs llagrimeja una mica l'ull de seguida per facilitar que no hi hagi fricció, que hi hagi aquesta d'això, és a dir, que és un recurs natural, com seria, per entendre'ns, el parabrisa, no? Dels
2: clar,
1: cotxes, que de seguida, doncs, humiteges perquè netegi més fàcilment, eh?
2: Clar, i per moltes vegades també és una forma de preservar el teu ull, la teva salut, perquè tu entres en un lloc que hi ha un fum,
1: clar,
2: o hi ha una substància que tu no la detectes, la detectes ràpidament pels ulls, perquè potser és inodora. Perquè, clar, si fa olor ja de
1: seguida...
2: Sí,
1: sí, sí, és veritat, és veritat.
2: I comencen a plorar-te els ulls.
1: Sí, sí.
2: I t'està avisant que hi ha alguna cosa que no funciona,
1: clar,
2: per tu. Potser hi ha gent que, bueno, clar, això, hi ha molta gent que diu, escolta, doncs a mi no em fa res. Bueno, doncs, però generalment, quan hi ha una substància a l'ambient que no és... té una mica de toxicitat, té,
1: sí,
2: un,
1: sí, sí, sí,
2: o és un fum, o és un gas, o et fa plorar.
1: És veritat.
2: O t'irrita els ulls,
1: sí,
2: si més no.
1: O també quan veus una cosa que no vols veure, com li passava a la Phoebe a la sèrie Friends, quan veu que s'estan enrotllant dos dels seus amics, que diu, my eyes, mis ojos, no puedo verlo, no? Doncs és, clar, una mica això.
0: A mi em passa, sobretot, amb el vent fred.
1: Ah, mira.
0: El vent fred em provoca molta, però molt, llagrimeig, que jo de vegades penso, la gent deu pensar que m'ha passat alguna cosa, i vaig plorant pel carrer.
1: Què et passa?
0: Però,
1: sí, sí.
0: Bàsicament és el vent fred, però llàgrimes, eh? No,
1: imagina't,
0: allò una mica, no, llàgrimes.
1: Ostres, sí, sí, sí, que és curiós, això.
2: El fred i també el sol, mires el sol, de vegades...
1: Bueno, perquè és dolentíssim mirar el sol, llavors és un acte reflex de dir, escolta,
2: clar,
1: no ho facis, eh? Perquè...
2: Sí, sí. Bueno, per això, la gent, o sigui, són com mides d'alerta, no?, que té,
1: sí,
2: el teu,
1: sí,
2: cos,
1: sí,
2: per,
1: sí,
2: dir,
1: sí,
2: escolta'm, el teu cervell, perquè,
1: sí,
2: al final,
1: sí,
2: és el cervell
1: totalment,
2: el que diu, dona l'ordre, no?
1: Sí, sí.
2: I llavors això és interessant, no?
1: Sí, sí, bueno, sí.
2: Parlant del cervell, també podem dir que el 30% de la sang bombejada pel cor és la que va al cervell, o sigui que l'utilitza el cervell. No està malament.
1: Bueno, hi ha gent que molta part de la seva sang se'n va cap a altres zones. Sí, o que habitualment hi ha molta... té la sang a una altra zona i no el cervell... Bueno, potser és a l'altre cervell, podríem dir, no? Que acaba per la seva banda, sí. Seria molt... Mira, jo et diria una cosa. Sabeu com a les carreteres que hi ha els límits de velocitat i de vegades indica la velocitat mínima o recomanable?
2: Sí.
1: Doncs hauríem de recomanar la OMS, la UNESCO i totes les associacions que puguem que hi hagués un percentatge de la sang que sempre anés al cervell. Perquè hi ha gent, hi ha humans que no, i possiblement no hi va ni el 10% de la seva sang, no passa pel cervell. El 30%, dius, Marta?
2: Sí,
1: tant de bo. Mira, ni que fos el 20, unes persones. Mare meva, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, hem de saber més coses del cervell i d'aquestes curiositats que ens portes,
2: sí,
1: Marta.
2: Sí, tinc moltes coses del cervell.
1: Doncs pues la setmana que ve ens fem un especial cervell.
2: Vale, molt bé.
1: Amb David

0: Servei o farem i Marta González per David Morales farem un especial servei amb les seves coses perquè és un plaer sempre aprendre moltíssim. Fins la propera setmana, Marta, gràcies.
1: Adéu, bona matinada a tothom.
0: I David, et seguim escoltant de seguida. Fins ara mateix.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: En moltes ocasions la vida íntima de les persones, tot el que té a veure amb l'afecte, també amb les relacions sexuals, doncs s'ha portat molt a un terreny molt privat, molt amagat, molt confús, que portava, doncs, a males interpretacions, a mala comunicació i al final a no poder-ne treure tot el potencial i no gaudir d'una part important de la vida. Per això hi ha tècniques, hi ha formes de poder deslliurar totes aquestes tensions, totes aquestes coses que puguin fer que no tinguem una vida, doncs, sensual, sexual, de parella o de relacions sana. I per això us presentem llibres que ens ajuden en això, com el libro El Camino al Éxtasis, que està escrit per Elma Roura. Elma, gràcies per passar per el programa.
1: Moltes gràcies.
0: Ah, perfecte. No, home, i tant, no sé per què ara et feia de fora. Doncs mira, molt millor, així ens entendrem millor,
1: clar,
0: Elma. Fantàstic, doncs Elma, el que diem, molts cops jo suposo que una cosa porta a l'altra, no? Tot el que no es parla, tot el que queda ocult com una cosa privada, com una cosa molt tancada, el no parlar-ne fa que si alguna cosa no funciona, doncs no hi hagi forma de solucionar-la, no? Suposo que a partir d'aquí i tot el que has anat experimentant, aprenent, etc., doncs has anat veient que parlant-ne i analitzant i observant molt, doncs es poden deslliurar molts bloquejos, no?
1: Exacte, és el que tu dius. És a dir, és un tema, la sexualitat és un tema molt tabú i que sí que ha d'estar en l'àmbit de la intimitat, no? O sigui, avui que estem en un moment en xarxes socials, per exemple, que s'exposa tot, potser no cal.
0: Correcte.
1: No hem d'anar d'un extrem a l'altre, val?
0: Sí, sí. A veure, i que una cosa és parlar-ne i l'altra potser és l'exhibicionisme, Elma, que potser són dues coses diferents. Sí.
1: Ah, exacte. Però, clar, aquesta cosa de que no se'n parlava mai genera que si tens algun tema de, jo què sé, anorgàsmies, faltes de líbido, faltes d'ereccions, o mil dubtes que et puguin sorgir, on ho treballes, això? Perquè...
0: Sí.
1: Perquè fa vergonya,
0: sí.
1: És que fa vergonya,
0: sí.
1: Val?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, doncs parlar-ne és el primer pas, confessar, no? Confessar,
0: sí,
1: el que ens passa,
0: sí,
1: és el primer pas, no?
0: Principalment perquè en molts casos, doncs, mira, si algú pensa, no? Mira, m'he de posar en forma, no? Doncs de seguida fins i tot ho pot fer sense parlar-ne a ningú, que és millor sempre amb un professional, amb una professional, oi? Que ens porti, que ens guiï, no? Però que pot anar a apuntar-se al gimnàs. Però clar, en aquests temes... Fer-ho malament també pot portar a addiccions, a males praxis, encara entrar més en conflictes. Per això és molt important anar seguint una sèrie de pautes o una sèrie de, diguem-ne, dinàmiques que has anat estructurant en el llibre. Per això la primera part l'has titulat Salir del sufrimiento. I és que molts d'aquests bloquejos que et poden portar a no gaudir, no? I tenen a veure amb patiments, no? amb bloquejos.
1: Clar, és a dir, la gent que s'aproxima a mi o a qui sigui, no? Però que s'aproxima per temes de sexualitat no és precisament gent que digui estic tan a gust de la meva sexualitat,
0: clar,
1: que vull més.
0: Clar.
1: Clar, aleshores, això no és èxtasis, és patiment. És a dir, vinc perquè tinc un problema a la sexualitat, vale? Però això és sortir del patiment. Aquí hem de revisar creences, hem de revisar, per exemple, en parella, si tens intimitat emocional amb la teva parella, temes de comunicació, hem de revisar moltes coses, vale? Que després afecten a la sexualitat, no? Si tu, per exemple, tens una bona connexió amb el teu cos o tens complexes, si
0: clar,
1: tu tens l'associació de la masturbació, perquè hi ha molta gent que les dones, per exemple, moltes dones m'he trobat que no s'han masturbat de joves, per tant, després... Doncs no, clar, no tenen orgasmes, no? Aleshores, això és patiment, això,
0: sí,
1: és, no és, sí, això és un tema

0: Sempre dic, a veure, posem les coses a les caixetes que li correspon, no? O sigui, treballem la part terapèutica i la part pues, traumàtica, podríem dir també, i després fem tantra, després gaudim, després profunditzem amb eines que ens ajudin a connectar més, no?
1: Clar, perquè si no, totes aquestes tècniques i, per exemple, el tantra mateix, Elma, si no hi ha una base per entendre'ns d'haver fet net, no? Per això al principi parles més del sofriment, doncs és que no s'hi podrà entrar de cap manera, no?
0: Costa molt perquè, per exemple, en una sessió de tantra mixta, no? Pues imagina't una dona que té pues, diverses experiències negatives o dolors emocionals, la poso davant d'un home a mirar-se, a connectar amb els ulls i que es bloqueja, no? M'entens? Perquè, sí. Per exemple, no? O moltes coses que jo, bueno, és la meva línia terapèutica, no? És a dir, prefereixo que primer es faci un treball de responsabilitat afectiva i de gestió de les nostres dolors, que tots en tenim un munt, i després anem a connectar, anem a gaudir, sí. anem a explorar la sexualitat amb la manera que... Bueno, jo la meva via és una via on sempre dic que no consumim cossos, que respectem, honrem els cossos, que, bueno, pues és aprendre la sexualitat, però amb molts límits, no? O sigui, amb límits amables, sí. on no... O sigui, esto no és un lugar lujurioso, no sé si m'explico.
1: Correcte, sí, absolutament. És des de la connexió i des del sentiment, no? Fins i tot, que és un dels aspectes importants. Un d'aquests, ja els anireu descobrint en el llibre El Camino a l'Èxtasi, però un dels elements que has enumerat i que és molt important, perquè el destaques en un dels capítols com a temes clàssics, dius, és l'autoestima. I jo crec que aquí hi ha un factor, Elma, que és més important que mai, possiblement, perquè sempre haurem tingut dubtes, no? De dir, escolta, m'agradaria ser, jo sempre dic, m'agradaria ser més alt, no ho descarto, els meus 49 qualsevol estiu per acabar de pagar una estirada i fer créixer aquests 4 centímetres que m'han faltat, però bueno, és igual, jo sóc feliç com sóc, home, si em pogués escull jo, però el que vull dir és que, clar, tothom sempre, doncs, mira, m'agradaria ser més fort, el que sigui, però clar, ara hi ha com una comparació constant amb xarxes socials, amb qui exhibeix cossos perfectes, ja no explico el que poden ser vídeos pornogràfics on tothom, escolta, semblen, són gimnastes aquesta gent, vull dir que clar, això, tots aquests inputs poden afectar, dir, ostres, doncs potser jo, és que clar, no et faré gaudir perquè no tinc aquests cossos, no? I aquí ja comencen a haver grans problemes, no?
0: Bueno, clar, evidentment, és que clar, el tema de les xarxes és un gran tema, perquè... Bueno, hi ha moltes coses que estan passant que no, ens perjudiquen més que ens beneficien. Una d'elles és aquesta, no? on està la comparació. Jo sóc de la generació on no vam créixer amb digitalització, no sóc de l'època digital.
1: Correcte.
0: Sóc de l'època analògica. Clar, jo veig la diferència, no? O sigui, jo quan vaig començar el meu treball, tot el tema amb la meva professió, la meva vocació, no hi havia comparació, o sigui, tu feies jo feia el meu i sí. Jo caminava i anava fent recorregut. Però clar, no mai em vaig arribar a un lloc perquè clar, veig el del costat i vull dir, hosti, això i ara ho penso molt, i dic, que difícil ara emprendre perquè faci el que faci ets un fracassat, saps? Faci el que faci. Sí. És horrible, és clar.
1: Es quantifica doncs, tot, no? Com si diguéssim.
0: No, però ara tothom, ara este tiene pareja, jo no.
1: Clar.
0: Aquest cos, el meu, aquest, mira quina vida tan xula que té i més sana, l'altre que vive en Bali, o en Dubai, tot el món està en Dubai. O sigui, sí. No, hi ha com una cosa, una neurosi constant, i no me la puc desprendre la neurosi perquè convisc amb el mòbil 24 hores.
1: Efectivament, no? Efectivament. Aquí està el gran problema, perquè jo sempre dic, no? Vull dir, quan abans deia, home, escolta, els famosos sempre han tingut cases espectaculars, però només ho veies quan agafaves la revista, com si diguéssim, no? I millor eren 5 minuts o potser no, ni ho veies, però clar, és constant, no, que t'està apareixent, i això doncs clar, pot afectar en, igual que això, en mil i un processos. Perquè els oients puguin trobar, saber de què trobaran en el Camino a l'Èxtasis, parles en aquesta segona part del llibre, ja, és a dir, un cop ja

0: ya hem assolit sortir del patiment, del sufrimiento, és aduéñate de tu placer. I aquí és on ja introdueixes el concepte del tantra, simplement perquè els oients puguin tenir unes nocions del que poden trobar en el llibre. Crec que és important desmitificar moltes coses, perquè a vegades el concepte s'ha semblat que dir allò de que aquella gent que aguantava, no és una qüestió d'aguantar, sinó de gaudir i de conèixer el cos i està en harmonia, oi?
1: Clar, bueno, que aquí podríem obrir molts espais amb aquest tema, no? Sí, hi ha molts mites amb el tantra, però bàsicament el tantra et dona molts recursos que no els trobes enlloc, saps? Perquè al final no és un tema de tècniques, no? Sinó té més a veure amb des d'on fem les coses, no? No és un tema de tècnica. Quin rotllo això de les tècniques, tu? Quin rotllo amb totes les obligacions que sí. tinc, amb totes les responsabilitats, com que a sobre tinc que fer tècniques per collar bé, saps?
0: Sí, sí, sí. Com això que fan els que van al crossfit, que tenen els burpees, els no sé què, i mira, ara has de fer això. Mare meva, quina feinada.
1: No fotem, quina feinada, exacte. No, és un tema més de donar-li qualitat, no? De no estar tan pendent, per exemple, de l'orgasme, per exemple, en una parella, no? O sigui, en una parella, doncs, jo què sé, portes molts anys i quasi sempre un dels dos té més ganes que l'altre, no? Aleshores, imagina, típica situació, no? Doncs que l'home té ganes i ella no tant. Doncs clar, cada cop que veig que el meu marit em va donar un petó, ja sé que vol guaca-guaca, saps? Hòstia, que palo, saps? Aleshores, si aprenem en aquest vincle, si eduquem a que un petó no significa penetració després, sinó que a vegades un petó és un petó apassionat i ja està, a vegades un petó ens porta unes abraçades, unes carícies a la cuina i ja està, a vegades ens porta a tenir sexualitat genital, a vegades no, saps? O sigui, et dona recursos perquè la connexió sigui més rica i la sexualitat estigui plena de matisos. I això és una cosa que hem d'entrar aquí, perquè si no, com ho farem per estar molt temps amb algú?
0: En el llibre també doncs, ens parles d'això de la sexualitat femenina, la masculina, perquè s'entenguin i perquè trobin aquest punt d'equilibri, i parles de molt d'energia, no? És a dir, al final és una qüestió de vivència, i podem molt més del que possiblement, no, la pornografia ha portat a que sigui doncs a l'orgasme i ja està, no? I crec que això és molt important. Exacte. Perquè això porta molt més a la plenitud i també a l'equilibri, no, imagino.
1: Clar, hi ha una part de la sexualitat que molt poca gent coneix, que és que tota aquesta experiència energètica, vale? Brutal. O sigui, però clar, bueno, pues a les senyores que no tenen orgasmos hay que tener orgasmos, a los señores que solo piensan en chupar cosas, sí. y pues hay que enseñarles que no. I vull dir, clar, o sigui, potser hi ha una part d'educació sexual que ens hem saltat, val? I que hem d'aprendre, i després podem entrar aquí, que és brutal, que és increïble, que és que hi ha una experiència energètica, que podem tenir orgasmes energètics, això que existeix, no és un mite. No? A mi, vull dir, de fet, jo vaig començar amb el tantra perquè em passava això i no tenia acompanyament, o sigui, quan hi ha explorar aquí, saps?
0: I per tant, és com tota la vida, és qüestió de conèixer el que és i conèixer a un mateix i saber doncs, quines parts vol entrar, què vol experimentar, fins a on, com deies, no? amb aquest respecte i amb saber que qui estigui interessat doncs pot avançar en aquesta plenitud que al final necessitem, no? Amb totes les problemàtiques del dia a dia, doncs sí. Necessitem al final coses que ens aportin i no que ens bloquegin o que ens tensionin, no? Com molt bé explicava l'Elma, des del punt de vista de quan doncs això, no? Algú que no tingui ganes, doncs que no se senti forçat o forçada, que això és l'anti, és l'antierotisme i és l'antiplenitud sexual. Doncs ja teniu aquest llibre, El camino de l'èxtasis, cómo salir del sufrimiento y vivir en el gozo interior a través del tantra, que a més és una edició especial d'aniversari. O sigui, que el trobeu a Koan. Moltes gràcies, Elma, i que vagi tot molt bé.
1: Un plaer. Gràcies.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim ganes, com no, de fer-vos propostes. I aquestes propostes porten nom de sèries i porten el nom de qui ens les recomana, que és l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit. Les recomana o les comenta?
0: Sí, les recomana per qui li pugui interessar, que a vegades és ningú.
1: Exacte. Recomana el 100%, no sempre recomano.
0: No,
1: Se'm nota més o menys quan parlo que una cosa és molt recomanada i que una altra cosa que, mira, com que es fa, la comento.
0: Però sempre amb elegància, sempre amb criteri i sense
1: criteri,
0: tenir...
1: Criteri, no sé jo.
0: Home, sí.
1: Els oients podran jutjar-ho.
0: És un criteri labrado, hores a hores, capítulos a capítulos, anys a anys, que això és una cosa que és una cosa meravellosa, tot el que ha arribat a veure i llegir. L'Òscar és, mira, algun dia s'estudiarà a la Universitat de Harvard, a Massachusetts, on sigui, eh?
1: Sí, Massachusetts, sobretot.
0: Massachusetts, eh? On fan uns estudis sobre el sucre en sang. Òscar González, quina primera sèrie ens recomanes aquesta setmana?
1: Mira, avui tenim dues sèries d'aquestes mainstream, d'aquestes que a tothom li interessen. Després ja els resultats, ja dependran de més o menys, els resultats i la valoració dependran de cadascú. Mm-hmm. Però comencem amb una que ens han detingut els dilluns de... d'aquests primers, des de més o menys finals de gener fins a finals de febrer i principis de març, més o menys, més o menys. Una prequela de les que s'han fet i que es faran encara, de tot l'univers en Joc de Trons.
0: Aha.
1: Ja sabeu

0: Pels oients, només que digui això, ja sabeu de quina sèrie estic parlant. Una sèrie senzilleta, una sèrie sense aspiracions, però que, bueno, diguéssim que ha robat el cor dels espectadors. Jo no soc tan empatètic en aquest sentit, però, bueno, segurament molts dels que l'heu vista en aquestes sis darreres setmanes, sabeu quina sèrie és. I aquesta és El Caballero de los Siete Reinos.
1: Fui escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda desde que era un crío. Me encomendó ser un buen caballero, defender a débiles e inocentes, y juré que lo haría.
2: ¿Eres Baelor Targaryen?
1: No.
2: ¿Entonces quieres quitarte de en medio, coño?
1: Sí, perdón.
3: ¿Cómo os llamáis?
1: Ser Duncan el Alto.
3: No me suena de nada.
1: ¿Conoces a todos los caballeros de los Siete Reinos?
3: A los buenos, sí. Si me lleváis a Vado Ceniza, seré vuestro escudero.
4: ¡Róbame y te daré caza con perros!
3: ¡No tenéis perros!
4: ¡Los conseguiré!
3: ¿Dónde?
5: Bueno, sembla interessant. No li he vist encara, Òscar. El que passa és que, clar, és d'aquelles problemàtiques que tot el que té a veure amb aquest univers se li creen unes expectatives molt grans, no, Òscar?
0: Sí, jo penso que és el principal problema, que no el té la sèrie. Jo penso que és el hype, aquestes expectatives tan elevades, que sobretot alimentades setmana rere setmana de les xarxes socials, doncs acaben creant unes expectatives un bon producte que jo penso que són més limitades, aquestes. Realment, el que aporta el producte en si és més limitat que les expectatives que s'han creat. Perquè és un producte, això, és 6 episodis. D'una primera temporada que es basa en una sèrie de relats curts del creador del Joc de Trons, del senyor Martin. El senyor Martin, que es fica en 50.000 berenjenales, però mai acaba la sèrie de Joc de Trons.
5: El
0: cinquè volum ja sortirà pòstumament, aquest pas.
5: Si és que surt.
0: Però, bueno, són una sèrie de novel·les curtetes, que en anglès diuen novel·la, N-O-V-E-L-L-A, novel·les breus, més aviat més que novel·les són contes, però bueno. Llavors, han adaptat el primer, que són les andances d'aquest cavaller, d'este cavallero errante, i que, bueno, més o menys se situen, és com una prequela de Joc de Trons, això més o menys, així com la Casa del Dragón, em sembla que eren uns 170 o 180 anys, no me'n recordo exactament, abans del que succeïa el Joc de Trons, aquest cavallero de los Siete Reinos succeeix uns 70 anys abans de que comenci Joc de Trons. Si hi ha algun personatge que surt en aquesta sèrie, molt, molt secundari, que apareixerà a Joc de Trons, molt, molt gran d'edat, òbviament. Però, bueno, que no és important tampoc saber-ho ni deixar de saber-ho.
5: Clar, em dona aquesta sensació. De moment, del que hem escoltat, doncs, és una història ambientada en l'univers, no?
0: Sí, sobretot en aquest món cavalleresc. Aquí, tot s'atendre això, se centra en el món cavalleresc que l'hem vist a Joc de Trons, i realment, com a ambientació medieval que té Joc de Trons, bàsicament és això, és que la trama és molt senzilla, és un cavaller que ha perdut, bueno, un escuder que ha perdut el seu cavaller, que s'ha mort, arriba a un lloc on es farà una sèrie de justes en què participaran, doncs, a part de la família Targaryen, que són els que regnen, doncs altres nobles d'altres cases de tot Ponent. És a dir, que en aquest sentit la trama és aquesta. Són unes justes. I aquest escuder arriba i, bueno, mira, doncs busca més o menys fer-se cavaller i participar-hi, doncs potser per guanyar, suposo, recolzament i entrar dins d'una d'aquestes cases reials.
5: Prestigi, no? Una mica.
0: Sí, prestigi i experiència. Sí, en el fons és un cavaller molt inexpert. És que, de fet, ni és cavaller quan comença la sèrie. És un escuder que el seu cavaller ha mort fa poc. Sí. És un cavaller, bueno, és un escudero errante, en aquest sentit. Més que cavallero errante, escudero errante.
5: Escudero que s'ha venit arriba, no? Una mica que diu, escolta, sí.
0: De fet, el personatge, val a dir també que el doblatge, diguéssim, com sempre passa de vegades, no acaba de percebre com és la naturalesa del personatge. Si la veu original, el personatge, pensem que és un senyor molt alt, un noi desgarbado, que deu mesurar prop de 2 metres, molt torpe, que no sap on està encara, que no sap, diguéssim, no té, diguéssim, l'experiència del que significa participar en una justa, que no té els modals, diguéssim, que li falta la cultura cavalleresca, i que fins i tot la seva manera de parlar és torpe. Això en l'anglès original es mostra molt més que en el doblatge castellà. Llavors, clar, es tracta d'això. De fet, la trama és aquesta. En 6 episodis, de mitja horeta més o menys cadascun, no dona per més. És que realment

0: és un producte molt lleuger.
1: És que quasi és una, quasi és una pel·li llarga del que avui es podria
0: entendre. Sí, és que de fet podria ser una pel·li llarga. Si li treus les títols aquests inicials,
1: sí, sí.
0: Doncs podria ser una pel·li de 150 minuts, 170 minuts. Sí.

0: Valoro la sèrie. Una altra cosa són les novel·les, perquè la sèrie i les novel·les juguen amb codis diferents, el que és codis literaris, narratius, a les novel·les, i sobretot depèn molt de la teva imaginació aquí és, bueno, Sota cavall i rei, és a dir, és una sèrie que no es complica massa la vida, els personatges són bastant estereotipats i no dona per tant, és a dir, una cosa lleugereta i penso que l'hem d'assumir així.
1: Sí, sí.
0: Penso que aquest hype exagerat que podem trobar a xarxes socials, alguns fins i tot dient és la millor sèrie que he vist este any, bueno, jo acabo de començar.
1: Sí, sí, sí. I a lo millor només n'ha vist una.
0: I són 6 episodis, és a dir, que tampoc és això. És que de vegades els hi donem, com que té que veure, forma part, no és que té que veure, forma part de l'univers Joc de Trons, com la Casa del Dragón i com la sèrie primerenca i com les que arribaran, perquè encara hi ha més producció. Doncs clar, al final estem creant una cosa que potser no és per tant, és una cosa lleugereta, perquè parteix d'un material lleuger dins de l'univers literari de Joc de Trons, són relats curts. Hi haurà més temporades a partir de relats curts, veurem més andances entre aquest cavaller i aquest escuder que el sentim, que és un nen que li diuen Ek, Huevo en castellano, però Ek, que ja descobrireu o heu descobert els oients barra espectadors que té que veure amb i hasta aquí puedo leer. Però, bueno, més o menys, no, tampoc es mostren, diguéssim, el misteri que pot tenir la sèrie, a veure, amb 6 episodis no pot durar massa, és a dir, en aquest sentit. Entre que tu pots més o menys intuir i el que es va mostrant, tot es mostra gairebé de seguida en una sèrie, una minissèrie que no és minissèrie perquè tindrà més temporades, que és molt lleugereta i molt curteta. Això, a veure, molt entretinguda? Molt. I, bueno, mira, passes una bona estona. A mi, per exemple, m'ha servit, doncs, això, per la veia mentre dinaves dilluns. L'hora de dinar, durant la feina, doncs, mira, em poso a veure El Caballero de los Siete Reinos, desconnecto una miqueta de la feina i ja em sabes.
1: Sí, sí, totalment, totalment. I, com sempre diem, hi han sèries que estan fetes per ser transcendentals i n'hi ha altres per ser més lleugeres, encara que estiguin dins del mateix univers, no? Tenen que tenir, doncs, funcions, funcionalitats diferents i, mentre siguin coherents, doncs...
0: Sí, en aquest sentit és una sèrie que no és complicat la vida, com per exemple es podia haver complicat les darreres temporades de Joc de Trons, o La Casa del Dragón, que se suposa que aquest any 26 arribarà a la tercera temporada. I bueno, són sèries de més envergadura, per diguem-ho. Aquesta és més senzilleta i penso que l'hem d'assumir com això, com un entreteniment, un divertimento, com diuen els italians, sí, i lleuger, que et passa bé i que al cap d'una estona gairebé ja t'has oblidat.
1: Molt bé. L'altra proposta em dona la sensació, Òscar, que per ser de l'univers, diguem-ne, Marvel, ha passat bastant desapercebuda, no?
0: Bueno, de fet, els mateixos, que la mateixa matriu, la mateixa HBO, no li ha donat la canxa que li havia de donar. En aquest sentit. No, HBO no, Disney, perdó.
1: Clar, sí. Clar.
0: Que Marvel és Disney. De fet, va estar en perill la seva pròpia estrena. Perquè diguéssim que els... Sí, encara que en Kevin Feige apareixi com el productor executiu, no, sembla que no ha cregut massa en el producte. Vale. Sembla que ha arribat una mica més tard del que estava previst. Encara i així, sent també un producte més o menys, podríem dir que també és bastant lleuger com aquest Caballero de los Siete Reinos, la sèrie que comentarem ara, que no sé si tindrà continuïtat, perquè encara em sembla que no han anunciat una renovació, doncs mira, també més o menys ha robat el cor dels espectadors, però a diferència dels espectadors de Joc de Trons, els espectadors de Marvel estàvem una mica cansats de tot el que veu a Marvel, la veritat. I sembla que aquesta sèrie, doncs, bueno, ha donat una mena d'aire fresc. Quina sèrie és? Més o menys els oients ja us heu fet la idea. Wonder Man.
2: El mundo del entretenimiento está en shock porque el huraño y mundialmente famoso cineasta Bon Kovac ha abandonado su retiro para dirigir un remake de Wonder Man. Señor Bon Kovac, ¿qué más puede contarnos?
3: El mundo está harto de los superhéroes. Hay una oportunidad de reimaginar todo un género cinematográfico.
2: ¿Ya ha pensado en el reparto?
4: Oye, ¿de qué es esa prueba de la que hablabas antes?
3: Es una gran oportunidad. Es una prueba para Wonder Man.
4: ¿Tú sabías lo de Wonder Man?
5: Tengo que hacer esa película.
6: Se te ha ido la olla.
5: He nacido para interpretar al personaje.
6: Oh, ¿va en serio? Pobre, ya están hablando con Leo.
5: Ay.
1: Per tant, té molt de metallenguatge, no? Estan fent una sèrie dins d'una sèrie.

0: sèrie està bé, no? És curiós.
1: Sí, perquè justament Wonder Man és un dels còmics que tenen que veure... no és dels clàssics, però és un dels còmics que hi ha dins de l'univers de còmics de Marvel. No està relacionat més o menys amb una, diguéssim, els principals personatges. No té que veure massa amb els Vengadores i... Bueno, és una cosa, és un producte que diguéssim que algú a dins de Marvel se li va ocórrer que podíem fer una sèrie sobre Wonder Man. I suposo que en Kevin Feige i els que més o menys manegen els estudis de Marvel van dir, i sobretot suposo que també els mandamases de Disney van dir, pues por qué no?
0: Mm-hmm. Veig que surt el Ben Kingsley, que feia un personatge, el falso mandarín, que se li deia, sí. Almenys dins de l'univers cinematogràfic, que aquí té un paper que suposo que li aporta comicitat, no? Perquè sí, era un personatge molt divertit, el del Ben Kingsley.
1: Sí, a més el seu personatge aquest del mandarín, ja sí que l'hem vist en altres pel·lícules, que no han tingut massa èxit dins de l'univers de Marvel.
0: Bueno, va ser, sí, exacte, dins d'Iron Man, ara em sembla recordar, bueno, sí.
1: Sí, o sí, no me'n recordo exactament. Jo, de fet, no havia vist la pel·lícula, en la que apareix aquest personatge, que no sé si la pel·lícula l'interpreta Ben Kingsley.
0: Sí.
1: Doncs fiques, diguem, és que al final... El que deien també en un dels diàlegs del tràiler...
0: Sí, sortia Iron Man 3,
1: Iron Man 3, és veritat, és que jo Iron Man 3 no la vaig acabar, veus?
0: Ah, sí.
1: La vaig començar però no la vaig acabar. Doncs, com sentien aquí al tràiler, la gent està harta de los superhéroes, doncs podríem dir-ho. En realitat estem tots una mica farts de superherois.
0: Bueno, jo també et diria que potser, més que el concepte fart, seria que ja no mostren interès, no?
1: O
0: que,
1: sí, estem saturats, saturats. Sí. Una mica desganats, per a dir. Sí, potser fart no és la paraula.
0: Sí, per això t'ho dic, sí.
1: Perquè sí, han arribat aquests Thunderbolts i llegaron por el camino los Eternos i no sé què, i ara arribarà a finals d'any, se suposa, doncs, aquests Vengadores amb el
0: Doctor Doom.
1: El Doctor Doom, el Robert Downey Jr., que havia abandonat el món dels superherois de Marvel, però hi torna amb aquest personatge, que té que veure això sobretot amb els Quatre Fantàstics,
0: sí.
1: Deia jo Vengadores, no, els Quatre Fantàstics.
0: Sí. Bueno, però serà de Vengadores, eh? O sigui, la pel·lícula serà Vengadores, que el personatge Doctor Doom el van ja introduir en els Quatre Fantàstics.
1: Sí, la primera versió cinematogràfica del 2004-2005. I clar, com que volen posar, de fet, no és que ho vulguin posar, han posat tota la carn a la graella amb aquesta pel·lícula, i la que se suposa que serà la continuació, perquè són dues pel·lícules seguides. Que mentrestant diguéssim, bueno, doncs podem fer un producte més o menys lleuger, que més o menys anticipi algunes cosetes indirectament, el personatge de Ben Kingsley, per exemple, i que juga sobretot amb la teva, ho deies abans al principi, la metanarrativa.
0: Sí.
1: Perquè la gràcia d'aquesta minissèrie, que són 8 episodis, si no m'equivoco, o 7 o 8 episodis, ara no tinc dubtes, de també uns 35-40 minuts, és a dir, una cosa més lleugera, més assequible, és que el personatge és algú que ja s'intueix que té superpoders, però que és actor. I que vol dedicar-se al cinema i la televisió. Llavors, s'entera que es farà una nova versió de Wonder Man, un personatge que, diguéssim, dins d'aquest món metanarratiu ja s'havia fet una pel·lícula, una sèrie, dècades abans, i vol ser el protagonista. Val. Llavors, la seva relació amb el personatge que interpreta el Ben Kingsley, ell no sap què és el mandarín, i el Ben Kingsley, al principi, no sap que aquest personatge té superpoders. Val. Però, diguéssim, que hi ha una clàusula dins del món de Hollywood, dins d'aquest món alternatiu de Hollywood, dins de Marvel, que els superherois no poden fer pel·lícules, no poden participar com a actors a pel·lícules.
0: Val, que interessant.
1: I que això s'explica a un dels episodis de la sèrie. És una clàusula que té el nom d'un personatge. Però clar, ell ha de dissimular els seus poders per participar, diguéssim, en el càsting d'aquesta pel·lícula. Llavors, tot el que porta fins al càsting, finalment es produeix en els darrers capítols, doncs es mostra, diguéssim, aquesta relació una miqueta a lo body movie que hi ha entre el personatge protagonista i
0: De mentor, no? Una mica de...
1: Sí, més o menys. És una relació així de mentor que més o menys es van retroalimentant tots dos. De fet, el Ben Kingsley és el gran roba escenes de la sèrie. El seu paper còmic, la manera de plantejar-ho. Home, feia temps que no veiem Ben Kingsley amb cabell. Dir-ho, eh?
0: Sí, totalment.
1: No, la veritat és que, a veure, l'actor que interpreta el personatge protagonista, el Jaye Maten 2, que sembla que es diu, ja l'havíem vist en aquella seqüela de... Avui porto unes darreres setmanes que me l'oblido dels noms. Ai, com es deia? El doctor Manhattan. El doctor Manhattan i
0: sí,
1: los...
0: De, el, sí, els Watchmen.
1: El Watchmen, doncs, havia sortit, si recordeu aquella seqüela de Watchmen que va fer HBO una miqueta abans de la pandèmia, el que feia Doctor Manhattan és justament aquest actor, uh-huh. aquest actor negre que es diu Jaye o Jaye Maten 2, una cosa així. Doncs, realment, la química que es produeix entre ell i Ben Kingsley des del principi funciona molt bé. La sèrie, la veritat, és una sèrie senzilleta. I, com, i justament, justament gràcies a la seva senzillesa, és el millor que té la sèrie.
0: Uh-huh.
1: Ja, perquè les seqüències, si diguéssim, de superherois són molt, molt diguéssim, són molt minoritàries i gairebé perifèriques. O sigui, no veiem a l'actor tenint uns grans poders, veiem les conseqüències d'un poder que té, però realment no sabem quin poder exactament té.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, a partir d'aquí, de jugar tot això metanarrativament amb el món de Hollywood, Hollywood que es mira a si mateix, això també és, que darrerament és un tòpic que veiem amb la franquícia d'estudio, sí, Hollywood que fa sèries sobre Hollywood.
0: Mm.
1: Doncs aquesta sèrie és una sèrie de Hollywood que fa, en aquest cas, Marvel, que es mira a si mateix, de, a les grans produccions de Marvel. Llavors, aquest joc metanarratiu, el to de comèdia que té la sèrie, el rerefons més o menys sobre superherois, però bastant matisadet, jo penso que juga a favor d'un producte en el qual la mateixa Marvel al principi no creia massa, però que, sorprenentment, els espectadors han comprat.
0: Uh-huh.
1: I això suposo que garantirà, em sembla que encara no hi ha una renovació segura, garantirà una segona temporada. I diguéssim que podríem dir que fins a cert punt ens torna a agafar una mica de gana de tot el món de superherois de cara a la pel·lícula que vindrà a finals d'any.
0: Mm-hmm. Bueno, també, també és veritat que la pel·lícula de, dels Quatre Fantásticos va recuperar una mica, eh?
1: Sí,
0: tot i que no fos el gran èxit possiblement que esperàvem, però sí que com a mínim va reconduir una mica després d'uns quants, entre cometes, fracassos, no? Sí que van reconduir una mica la situació.
1: Sí, jo tinc la sensació de que realment fracassos no són. No són els èxits que esperaven.
0: Mm-hmm.
1: Jo canviaria una miqueta, és que a vegades, clar...
0: No, estic totalment d'acord, estic totalment d'acord.
1: Si no arribes a segons les xifres, és un fracàs. Home, no necessàriament és un fracàs. A veure, Thunderbolts va funcionar relativament bastant bé.
0: La
1: darrera dels Quatre Fantàsticos no ha sigut l'èxit que esperaven a l'estiu. També és veritat que competien en Fórmula 1 i sobretot competien amb Superman, però bueno, no els hi ha anat malament del tot. Bàsicament que hi ha un cert run-run que continua alimentant-se dins de Marvel. Sí que és veritat que des del final, diguéssim, de les pel·lícules clàssiques de Vengadores i de l'aparició d'una nova, diguéssim, tanda de superherois, esteu una mica potser desganats.
0: Bueno, perquè va haver la problemàtica amb el personatge, l'actor de Kang, i
1: sí,
0: la problemàtica amb Ant-Man, que no va acabar d'agradar gaire.
1: Sí, les expectatives que hi havia.
0: La Quantummania, la Quantummania no va acabar
1: de... Fase, en aquella fase, que no sé si era la quarta o la cinquena de l'univers Marvel, no va funcionar com esperaven.
0: Mm.
1: Han tingut que reconduir i ara, doncs mira, volen bueno, donarem un cop a la taula amb aquesta pel·lícula del Doctor Doom, ja veurem.
0: Sí.
1: Però bueno, jo penso que malament no els hi ha anat. El problema és que les expectatives eren tan altes a segons quins productes que potser no assolir-les ja directament de vegades es veu com un fracàs.
0: Sí.
1: Penso que hauríem d'intentar evitar el maniqueisme entre èxit i fracàs.
0: Estic totalment d'acord.
1: Blanc o negre.
0: Sí,
1: perquè les coses generalment són bastant més grises.
0: Sí, és totalment.
1: I aquesta sèrie la podríem ficar dins dels grisos que blanquegen, que tiren cap a un cert èxit. Ha sorprès el seu èxit entre els espectadors, ha sorprès els propis creadors, ha sorprès a Marvel, que no esperava. De fet, Marvel va retrasar una miqueta l'estrena perquè no confiaven en el producte.
0: També et dic, perdona, Òscar, que aquesta sèrie, tu l'estrenes en el moment de màxim apogeu de Marvel i passa molt desapercebuda. Però la fiques ara i és com, ah, bueno... No?
1: És perquè també és un altre to.
0: Sí, evident.
1: És que la sèrie aquesta juga amb unes altres cartes. No és una sèrie de superherois, de destruccions, de ciutats, aquestes coses que al final acaba saturat. No, és una sèrie més senzilleta, una sèrie més de guió, més de trama una mica més tancada, més metanarrativa. més per a un públic que potser està una mica ja saturat de superherois.
0: Sí.
1: És una sèrie una mica diferent.
0: És que clar, la contenció és important, Òscar, perquè si no amb el Pablo sempre comentem, no? És que al final, si en una pel·lícula, si la pel·lícula 2 d'una saga surten 10.000 monstres, a la 3 n'han de sortir 20.000, perquè t'impressa.

0: pressió ni més. Clar, al final arriba un moment que dius, escolti, recorda, ja no m'hi caben a la pantalla, saps què vull
1: dir? Recorda aquella pel·lícula de Los Eternos, quants personatges suposava que eren importants i hi havia aquella pel·lícula. És que al final, clar...
0: Sí, sí. Van ficar masses coses en una sola, clar, una sola pel·lícula, totalment.
1: I en aquesta sèrie, doncs, bueno, de vegades, moltes... No, de vegades no, moltes vegades, la fórmula menos es más funciona.
0: Sí,
1: i aquesta sèrie, menys es més, funciona bastant millor que altres productes. I Thunderbolts, per exemple, doncs, també ha funcionat una miqueta en el sentit de, bueno, com una sèrie B dins de Marvel. Bueno, doncs mira, no sé si voluntària o involuntàriament, però ha funcionat. És a dir, Thunderbolts va... No és una pel·lícula que diguis tu que és extraordinària, tampoc estava concebuda com a tal.
0: Però també jugava amb un avantatge, que era recollir molts personatges que ja havien anat apareixent en sèries i pel·lícules, no? I a més, crec que molts cops, i un dels errors que ha tingut Marvel és que a vegades alguns villanos, fins i tot, els ha desaprofitat, en el sentit de que s'han... Per exemple, el que feia el personatge que feia el Christian Bale, en una de Thor, era meravellós aquell personatge, i clar, de cop i volta el desperdicies molt ràpid, no? I llavors el poder recuperar personatges que ja saps qui són, que no els has de presentar i que els pots fer servir, a mi em sembla molt intel·ligent.
1: I a més amb un detall més, que són personatges que ja els presenten com a desechos.
0: Sí.
1: És a dir, és com una sèrie B. Clar, això...
0: Secundones,
1: doncs té un cert encant, d'una certa manera, els agafa simpatia, perquè saps que no són els vengadores de primera fila, i sempre los segundones o los perdedores sempre acaben sent simpàtics pels espectadors.
0: Sí. Empatitzes molt més, no?
1: Sí, també és veritat que no han sigut massa personatges, són 4, 5, 6, només, que més o menys una certa dinàmica d'amor-odi entre ells, i que a poc a poc són personatges que es veuen obligats a col·laborar entre si per lluitar contra un mal que els supera a tots. Això sempre és interessant.
0: Sí. A més, és un format clàssic, o sigui que...
1: I això, doncs, una pel·lícula que ja voluntàriament es venia com una sèrie de rechazados, de segundones, de sèrie B, més o més plantejada, jugant una miqueta això voluntàriament amb aquest concepte, doncs li ha funcionat. Veurem si aquesta pel·lícula del Doctor Doom, que aquí sí que posen tota la carn a la graella, que tenen Vengadores i Thunderbolts i moltes coses i Fantàsticos i tot plegat, veurem si el poti-poti no és una mica massa exagerat.
0: Esperem que funcioni, perquè al final el que volem és que hi hagin propostes i que hi hagin coses funcionant.
1: Pensem que els tant exhibidors com productors saben que el cinema està en un moment de transició i necessiten aquests productes per omplir les sales.
0: Absolutament, i aquí sempre ho comentarem. Doncs, Òscar, moltes gràcies per aquestes dues propostes i t'esperem la propera.
1: Fins la propera setmana.

0: emociones que no podía tener. Yo era muy sensible, ajá, porque soy evidentemente muy creativo y me he ganado la vida siendo sensible al final, ¿no? Cosa que no se me permitió ser de joven, ¿no? Ser de niño. Y ahí es donde dices, qué fuerte que pasaban estas cosas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, así es. Y bueno, nosotros somos de esa generación, los niños no lloran y las niñas no, que no sientan rabia, ¿no? Claro. Entonces, pues fíjate, esto que dices es muy interesante porque independientemente de los géneros, ¿no? Que es verdad que hay emociones que se permiten a un género y a otro no, sí, pero luego dentro de las familias también hay emociones que se permiten o no.
0: Efectivamente.
1: Porque hay familias donde la alegría no se permite.
0: Pero, por ejemplo.
1: Aquí no. Por ejemplo, yo veo muchas, ¿eh? Porque esto es un valle de lágrimas y tenemos y el peligro acecha y entonces aquí no se puede estar contento. Entonces son personas que a la larga, claro, tienen como una especie de depresión endógena y son grises, ¿no? Porque no han podido expresar esa emoción de felicidad, no se lo permiten. Entonces, claro, la validación emocional, ojo, porque va en todos los aspectos,
0: sí, tanto
1: en las emociones negativas, pero a veces también en las positivas.
0: Qué interessante. Doncs tot això podreu trobar en aquest llibre tan necessari com és Padres que duelen, conseqüències en l'edat adulta de los malos tratos en la infància, una guía de intervención. El trobeu a Serendipity Mayor y está escrito por Beatriz Ortega. Beatriz, muchas gracias por pasar por el programa y hasta muy pronto.
1: Gracias a ti, David. Un abrazo. Adiós.
2: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a OndaCero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
4: Ojo, ojo.
5: Por mi hija, mato.
6: Oídos tots, eh?
2: Celebrities.
0: Una setmana més tenim moltes ganes de passar-ho bé, perquè ens agrada, ja sabeu, la ràdio és passió. És passió per explicar-vos coses i que us sentiu entretingudes, entretinguts, que us vagin explicant records, moments, propostes. I quan parlem de la televisió, d'allò que ha estat la banda, diguem, la banda sonora de les nostres vides, la banda televisiva de les nostres vides, i aquells records que tenim en comú d'altra gent, aquells moments que ens han acompanyat en les alegries, en les tristeses, ens agrada fer-ho acompanyats d'una persona que sap transmetre totes aquestes emocions, que ens emociona, i que és el grandíssim Robert Calvo!
7: David Cervelló! Ai, Déu meu, David. Ningú em presenta com aquest home. De fet, un dia el contractaré com a presentador de la meva persona per la vida.
0: Veus? No, no, mira, jo quan hi ha gent que ha de quedar, jo els presento. Saps allò? Em contracten pels jocs i mira, presenti'ns. Ve de no sé on.
7: Vaig haver de presentar un concert al meu poble, que és una cita anual, i va venir una senyora i em va dir... Oh, que bé els has presentat en els músics. No tan bé com em presenta a mi en David Cervelló.
0: Però escolta, no és important, escolta, rebre la gent com es mereix, amb els mèrits que té, i tu tens molts mèrits de gran comunicador i de que ens comparteixes molts minuts, no només...
7: He pres els millors entre ells de tu.
0: Bueno, ens hem d'intentar prendre els uns als altres, que el gaudim a la ciutat i en bones mans, però aquí parlem de televisió i a veure aquesta setmana aquí li fem un homenatge, a veure, va.
7: Doncs mira, és un homenatge compartit, encara que és un homenatge a una persona en concret, però l'ambientarem amb altres persones que l'han acompanyat en el camí de la vida televisiva. I avui la secció podria tenir un títol, seria aquest.
8: ¿Cómo hemos cambiado?
0: Ay, sí. Qué bé. Aquella amistat, quina meravella i quins... Bueno, és que tot canvia molt, eh?
7: Tot canvia molt, David. És que la vida ha canviat moltíssim. Sí. I més que ho ha fet des de la pandèmia, les coses han canviat molt. No sé si havies caigut, allò que es diu, havies caigut en la cuenta.
0: Havies reparado, eh?
7: Havies reparado, eh? Que estem la setmana en la qual farà 6 anys que ens van tancar a casa, engarjolats, per aquell estat d'alarma d'una pandèmia que va arribar i va arribar un 14 de març, per tant, d'aquí molt pocs dies farà 6 anys.
0: Ostres!
7: 6 anys ja, David,
0: 6. 6 anys, mare meva.
7: Sí, sí, ho recordarem aquesta setmana al programa En Bones Mans, perdó per aquest moment promocional.
0: No, està bé, un especial, home.
7: Hem canviat molt, no només els últims 6 anys, sinó els últims 20, 30 anys. Mm. Sobretot la manera de consumir la televisió i també el que demanem, que hi hagi a la pantalla de televisió mentre estem a casa o a la cuina o al carrer, perquè ara veiem la tele des de molts llocs, David. Sí, la podem veure al metro, la podem veure a l'autobús, al tren de Rodalies. El tren de Rodalies és un bon lloc per portar la tele. Perquè,
0: sí, clar, bueno, et dona temps a veure fins i tot gent del barri, sencera, sí, des del principi, en un trajecte a Barcelona-Mataró, per exemple.
7: Efectivament, efectivament. Però ara la gent, doncs, per exemple, pot consumir en un canal de YouTube el mateix que abans li donaven a la televisió, tampoc ho ha de pagar, i diu, escolta, a mi em doni la informació, saps
0: sí,
7: què et vull dir?
0: Sí, sí, sí.
7: Hi ha gent que abans buscava la informació de les bruixes, de les tarotistes, no de les bruixes aquelles que van cremar, no, d'unes altres. Parlo d'aquestes dones i aquests homes, en algun cas, que han fet vidència a la televisió. Uh-huh. Podríem mencionar-ne molts, moltíssims, perquè hi trobaríem noms com Rapel, Octavio Aceves i molts d'altres. Però la secció d'aquesta setmana té nom de dona, ja que ha estat el Dia de la Dona. Ah, no?
0: Molt bé, molt bé.
7: D'una dona concretament que s'ha acomiadat de la televisió o que ha anunciat que s'acomiadarà. I això només ho va venir a veure ella, perquè no ho la resta només ho sabia ella, clar. Ella és l'evident, no?
0: Ella ho va veure.
7: Era evident.
0: Ah, que m'agrada! Que m'agrada en Robert Calvo! Sí, senyor! Sí, senyor! Era... Molt bé! Molt
7: era evident sí, que senyor. La vident algun dia plegaria de la televisió i ha estat en el pitjor moment perquè és que en el moment que estem en aquest moment de més zozobra, no? De més incertesa social, no pot ser que la gent no estigui preguntant coses a les vidents. Per exemple, jo em pregunto, com pot ser que hi hagi un evident que anuncia que plega perquè no té feina en el moment que estem més atormentados, inquietados i perturbados? Si et dic això, jo entenc que en David Cervelló ja sabrà per on vaig aquesta setmana, no?
0: Trobo que tens molta gràcia. Vinga, va.
7: Avui estem... Estamos tirando la casa por la ventana.
0: No has perdido la esperanza. Vinga, va. Ja ho tenim tot.
7: Aquesta setmana parlem, efectivament, d'Esperanza Gracia. Esperanza Gracia, que tot seguit la presentarem, acaba d'anunciar el programa Fiesta, el que jo també anomeno Siesta, de Telecinco. A vegades te dorm, són unes clapades brutals. Doncs acaba d'anunciar aquest mateix cap de setmana passat que abandona la
0: casa de Gran Hermano. Ah, no.
7: Sí. Abandona la televisió, que no el seu canal de YouTube i de la seva pàgina web. Sí, abandona un programa que ha durat més de 30 anys.
0: Què en dius?
7: Jo encara no sabia que tenia nom. Jo li deia El Tarot de l'Esperanza Gracia, però no té un nom aquest programa. S'ha acomiadat aquest cap de setmana, com et deia, al davant d'Emma García, que té una retranca, tot i ser basca, té una retranca bastant important com els gallecs.
9: Se cierra una madrugada. Una madrugada que ha durado 30 años.
10: Madre mía.
9: Son tres décadas. Entonces yo pienso que hay un momento determinado en el que el mundo cambia, tú también cambias, y hay otras formas también de poderte relacionar, porque yo el horóscopo hasta el día que me muera, mientras tenga cabeza, donde más no
10: por
9: sé
10: favor,
9: lo que voy a tener.
10: Por favor, te decimos, por favor.
9: Hasta el día que me muera. Entonces hay otras formas que no me obligan a un trabajo tan excesivo todas las noches, y porque a las 2:30 de la madrugada, cuando me veían las personas mayores ya, las personas mayores a esa hora ya no están. Después, la siguiente generación, pues tampoco ya, tampoco porque están. Ven otras cosas. Y los millennials y los zetas me ven por otro lado. Entonces me quedo que no tengo audiencia ninguna, nada más que vosotros. No, pero
10: no sé si vamos a poder sobrevivir sin esas madrugadas con Esperanza Gracia. Sin, ¿hay algo que te inquieta, te perturba o te atormenta? Por favor, esto es historia de la televisión. Esto va a ir siempre con nosotros, Esperanza.
7: Té una retranca, l'Emma García.
0: No sé si vamos a ser capaces d'estar...
7: És que em sembla meravellosa la com ho fa, com ho diu, no? Ai. En fi...
0: Queremos nosotros sin tos, ¿eh?
7: Sí, cosas. Sí, és que no sé què vamos a hacer cada madrugada a les 2:30.
0: Pues escoltar nits de ràdio. És que clar, poden escoltar nits de ràdio i se'ls hi ha problemes.
7: No? És que jo crec que ens està fent falta, David, jo crec que l'any que ve... Hi ha aquesta temporada, perquè estem a mitja temporada i no és moment de canviar. Sí. Però potser la temporada que ve, i ara és que potser sí que destapar

0: una exclusiva molt forta endavant, que pot canviar la història de la comunicació en aquest país.
1: A veure.
0: Però jo ho faig. I a partir d'aquí, el que em pugui passar, potser la setmana que ve no torno, després de fer aquest anunci.
1: A veure.
0: Però jo ho he de dir.

0: Telecinco, dic, on durant un temps van tenir una mèdium, David.
1: Val.
0: Recordes el nom de Angerman?
1: Ostres, és que sona a medicament o...
0: A xampú.
1: O a superheroi. Angerman!
0: Angerman!
1: No és de Marvel? No és de Marvel, això?
0: No crec. L'Angerman era una senyora que venia del Regne Unit.
1: Ah, val.
0: I que allà era una mèdium espectacular. Vull dir, l'havien venut a Telecinco com, oye, esta senyora resucita todos los muertos.
1: Ostres.
0: I ells van fer una... Bueno, la van portar, li van fer un programet i allò ho va patar tant que van dir, oye, con Angerman a muerte.
2: Si crees que existe algo más allá de la vida, si aún no has conocido a Angerman, por primera vez en España y en directo tendrás la oportunidad de conocerla. Cualquiera de vosotros puede ser elegido. 4 únicas funciones del 9 al 12 de noviembre, Sala Capitol de Madrid. Si crees, tienes que verlo. Y si no crees, también.
1: Ah, molt bé.
0: Si crees, vas, i si no crees...
1: I si no, també, està molt bé.
0: El diari ABC fa uns dies ha fet, per cert, un reportatge de què fue de Angerman.
1: Uh-huh.
0: I diu que ella, que va presentar aquest programa... va protagonitzar aquest programa Más allá de la vida, es deia, 2010, Telecinco, presentat per Jordi González, que es basava en ressuscitar morts o esperits. Ella ja s'ha retirat, diguéssim,
1: Val.
0: I ara viu de la gent que la visita a casa seva, vius, que estan vius, a demanar-li que ressusciti els morts. Clar, és mèdium, l'Angerman. Ella li va fer una resurrecció a un familiar de Boris Izaguirre.
3: I està dificultant-li la respiració i la voz a Anne.
4: She's making me aware that before she passed she couldn't breathe.
3: Está haciéndome saber que antes de partir no podía respirar.
5: Tenía enfisema pulmonar. Era una persona asmática y se murió precisamente intentando alcanzar el aparato para poder respirar. Y se murió antes de sujetarlo.
4: She said she didn't like this. She didn't like this.
3: Dice que eso no le gustaba. Esta condició no li gustava nada, esta situació.
0: Aquesta senyora segueix oferint serveis en privat després de que alguns famosos desmuntessin els seus suposats poders.
1: El xiringuito, bueno, sí.
0: El xiringuito, exactament. Sí, sí. Ara mateix té una pàgina web, que no la donarem perquè no hem de fer
1: publicitat. Sí, no, clar, sí.
0: Però cobra, no és gaire cara, té 250 euros per ressuscitar-te els teus morts, vull dir que...
1: Ostres!
0: Si tens 250 euros, ho fa a través de Zoom, això sí, eh?
1: Ah, mira! I Bizum, i potser...
0: Tu li fas el Bizum, llavors ella t'encén la càmera i diu, m'estoy entrando dentro de tu madre, i tu madre te dice...
1: Dit així, ja t'entenc, sí. Ah, ostres, Déu-n'hi-do, eh?
0: Però Angerman, tot i fer això, tot i haver fet ressuscitat a mig món,
1: sí?
0: No és ni serà mai la màxima autoritat...
6: Si en este país hay 100 videntes, 95 son impostores.
1: Ah, ostres.
6: Y ya sé que esto molesta. Pero soy la
0: màxima autoritat en ocultisme, aquest allà està tallat, però no et pateixis, jo t'ho dic jo.
1: És la màxima autoritat.
0: Màxima autoritat mundial en ocultisme és Aramis Fuster, David, natural de Berga. Només ho he dit això.
1: Això sí.
0: Aramis Fuster, que va anar una vegada a Donde Estás Corazón i li van dir que allà hi havia una suposada impostora, no? O una que li volia plantar cara a l'Aramis Fuster, que es deia Lola Montero. Et sona el nom de Lola Montero?
1: Molt, sí, tant.
0: Sí. Doncs ara et posaré el tall de l'Aramis Fuster amb la suposada Lola Montero i després revelarem qui és en realitat Lola Montero.
7: Aramis, què creus que pensaran, no sé, persones que han compartit incluso hores de televisió contigo, otras, no te vayas a enfadar, que lo sé, otras compañeras de professió o que se dedican a lo esotérico, a las artes de adivinació, de lo que acabas de hacer?
6: Mira, por desgracia, en este país hay mucho mangante, farsante y estafador. Con lo cual, yo que soy la máxima autoridad, supongo que pensarán que para hacer lo que yo he hecho hay que tener dos cojones. De eso a mí me sobra.
7: Pues, Aramis, tengo que decirte que hay una persona que no te considera la máxima autoridad y que
6: más me da.
7: Ya...
0: Yo creo que más me da. I aquesta era la Lola Montero en versió Carlos Latre. Bé, Lola Montero és aquella dona, aquella que deia, a veure si em surt,
8: Te había ponido velas negras.
1: Ay, vale, claro. La bruja. La bruja, Lola.
8: Basura.
1: Basura.
0: Però li deia basura a la gent que la trucava i li feia una mica de conya marinera, com aquests que escoltarem.
1: Que basura.
9: Hola, que li va preguntar a Lola Montero.
10: Sobre la salut de mi padre. Queda aquí.

0: ¿Tiene tu padre?
1: 90.
0: Qué lujo, ¿no? Es capacitillo, pero lo que pasa es que le veo...
1: ¿Que va a tener una...
0: ¿Qué?
1: Que lleva 4 años muerto. ¿O bruja?
0: Sí. Pues yo te vas a acordar de la bruja. Porque no te he querido cortar teléfono. Porque te iba a decir 90 años. Yo sabía que era mentira, pero por no seguirte la broma... ¿Qué te da coraje? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero. Que te acuerdas de mí. Porque eres, no eres persona, eres una basura. ¿Qué edad tiene tu padre, no?
1: 65. Por el culo de la Inco.
0: Por favor, no te escucha nada.
1: Pues bueno, adiós. Vieja bruja.
0: Vale. Lo siento mucho, pero lo que te viene es una muerte por derecho. Tienes una vacuna, pues tiene que estar en el contenedor. Venga, páseme otra llamada.
2: Aquesta és Lola Montero, que feia un programa en un canal d'aquests de... Bueno, d'aquests... De locals, vull dir.
3: Sí, sí.
2: Municipals,
3: sí.
2: Gairebé.
3: Sí, bueno, una xarxa d'aquestes de...
2: Sí, una xarxa d'aquestes de la Costa del Sol, de, sí, de Màlaga. Sí, sí, sí. I era un èxit allà, era un exitazo aquest programa, l'Evidència amb Lola Montero. Després d'ells, de tots aquests que hem escoltat, va arribar un home que va marcar, diguéssim, un temps a la televisió, no gaire, un temps, i que era característic pel seu aspecte, un aspecte que ha canviat bastant. Ell segueix vivint a Catalunya, crec que viu a Granollers o algun lloc, Granollers crec que és. Si vostè ens està escoltant a través del 93.5 des de Granollers o a través de la nostra app, o al nostre web ondacero.es/Catalunya, ens pot fer arribar una fotografia de Sandro Rey. Sandro Rey, que ara s'ha tallat la melena, no el reconeixeran. S'ha engreixat una miqueta, bastant.
3: Ah, bueno, això ja passa.
2: I ja no diu coses com les que diu a la televisió, les que deia, quan feia Evidència extrema, última llegada, última llamada per a Sandro Rey.
4: Pues seguimos, Sandro, seguimos porque tenemos accesos inmediatos, conexión total con Sandro Rey. Conecta con Sandro Rey, marcáis y entráis, 806-42-46-43. Y vamos a ver lo rápido que han entrado. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Ha entrado rápidamente, ¿verdad?
5: Hola, sí, muy rápido, muchas gracias.
4: Muy rápido, muy bien. Pues adelante con Sandro, perfecto.
6: Buenas noches.
5: Hola. Buenas noches.
6: ¿En qué te puedo ayudar? Que estás muy preocupado por el trabajo, tú también.
5: Sí, Sandro.
6: Ay, señor, ¿de dónde me llamas?
5: Soy Acuario, de las Islas Canarias.
6: Dale. Oye, una cosa. Tienes una capacidad extrasensorial muy fuerte, ¿eh?
2: ¿Qué mal dicho?
5: ¿Por qué lo notas?
6: Lo noto porque esto viene de tus antepasados.
3: Que te puedes.
2: Bueno, aquí tornem a l'inici de la història. Jo, al principi, bueno, fa una estona... he fet un anunci que, per la gent que no l'hagi pogut escoltar, el resumeixo, que és que he anunciat que tots aquests que fan aquestes coses, en realitat... Bé, vull dir, si veus a Ramis Fuster, no te la creus. Vull dir, és un artista, però no és un evident. No, entens què vull dir? Vull dir, a veure... Llavors, Lola Montero, potser sí. Sandro Rey, potser sí. En Germán, ens han dit que no. Ara, Esperanza Gracia... és, evidentment, l'única autoritat nacional en matèria d'horòscopo, David. Home. I no pot pagar de la televisió. Què faré jo ara, les matinades? Jo a les 2:30 estic, vamos, com una rosa.
3: A més, jo que sóc Piscis, vull dir, clar, els que són Piscis, som queridíssimos, deixarem de ser queridíssimos. No pot ser això, home. No me va bien, no me va bien este año.
2: Si tienes algo que te atormenta...
3: Que te perturba.
2: Te perturba, te persigue, sí, y te vuelve loca, me llamas por teléfono.
3: Jo és que, clar...
2: Una mèdium, et faré un...
3: Sí, sí. Home, però qui no té alguna cosa que li perturba o le persigue, ni que sigui l'autobús o alguna cosa?
2: A mi em fa molta gràcia que Esperanza Gracia, valgui la cosa, digui que los Z, los de la generación Z... la consumen sus servicios,
3: sí,
2: por otro canal. Que dius, a veure un moment,
3: a veure.
2: No veig jo un millennial amb la poca esma que tenen. Bueno, el millennial sóc jo, amb un Z. No veig un Z amb la poca esma que tenen entrant al canal de l'Esperanza Gràcia.
3: No, perquè a més aquestes coses és que tu estiguis a les xarxes, que tu estiguis al TikTok o a l'Instagram, bueno, pot ser que et vegin, perquè clar... són vídeos més o menys virals, però això no vol dir que després et contractin o que et paguin per fer una cosa. Simplement són vídeos vistos, no? I a vegades confonem amb el número de reproduccions o de visualitzacions amb ventes.
2: Sí, perquè...
3: I això no va així.
2: Hem vist 2 milions de persones, no? I és mentida, vull dir, perquè... no és veritat. Vull dir, l'Aramis, en realitat, potser té 2 milions de visites, però en realitat ella no les té.
7: Soy ciudadana d'un país democràtic. ¿Te quieres callar?
3: Bueno, home, no, escolta, vull dir, no, aquí estem donant la nostra opinió, però bueno, qui sap, potser...
2: Jo només et dic que l'anunci que he fet...
3: Sí.
2: El puc certificar trucant la persona que ell va fer durant 4 o no sé quants anys o 5.
3: Si fa falta, en properes setmanes...
2: Aquí en investigació ha logrado entrar donde nunca nadie antes había entrado. No?
3: Hemos llamado a la puerta.
2: Jo et prometo.
3: Nadie contesta. Doncs això. Sí.
2: Llamamos a la puerta. Nadie contesta. Sí, era així. En fi, ella, la Glòria Serra, podria investigar aquest cas. Home. Perquè si tingués el contacte que jo tinc, que és aquesta màxima autoritat espanyola en matèria de periodisme, li podem explicar, si vol.
3: Si fa falta,
2: un senyor que va estudiar periodisme es va passar 4 anys inventant-se horòscops que es publicaven en un diari de tirada nacional.
3: Doncs...
2: I la gent se'ls llegia i seria a pis puntilles.
3: I segur que li deia algú, has llegit que et diu l'horòscop? I diu,
2: No, jo deia una cosa que és encomiable, és veritat, d'admirar la capacitat d'un periodista, que al final és un relator de l'actualitat, no? Un senyor que explica l'actualitat, les notícies, les històries, que tingui la capacitat d'inventar la vida dels demés.
3: Sí,
2: diu,
3: sí.
2: A veure, ell em deia, per exemple, que si el Tauro del 1 de maig o del 20 de maig de no sé quin any, el repetia al cap de 2 anys.
3: Ah,
2: ho guardava.
3: Reciclava,
2: ho reciclava. O el que li havia posat el pistis de fa 15 dies, ho posava ara en l'aquario.
3: Ostres.
2: Ah, sí.
3: Feia una barreja.
2: Un misteri de l'horòscop.
3: Mare meva, la de coses que estem descobrint aquí. Doncs això és el que ha donat de si tants anys de rànquings de Libra, Sagitario, no sé què, estan en este ordre.
2: David, pistis bastant,
3: no? Jo peixos.
2: Molt bé, David. Tu? Per tant, a tu mai et fallarà la vida, perquè Esperanza Gràcia anirà amb tu, perquè entenc que els vidents no acaben morint mai, no?
3: No, no t'acompanyen. Estan com
2: en trànsit.
3: En trànsit, exactament. No, molt de trànsit, ja aquests dies, sobretot amb el mobile. Teníem molt de trànsit. En fi, és un plaer totes les setmanes poder escoltar en Robert Calvo, que ens acompanya.
2: De boca, crec que la temporada que ve, en lloc de fer celebrities, hem de fer muertebrities.
3: Muertebrities.
2: Hem de ressuscitar morts.
3: Muertebrities m'agrada molt, perquè apunta-ho per si la temporada que ve ho acabem fent.
2: Gent morta que podria tornar a la vida.
3: Home, que pagaríem els 250 euros perquè tornéssim. De l'any del Superman aquest. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Robert Calvo, i t'esperem la propera setmana. Que vagi bé.
2: Adéu.

una vida i una cançó. Antoine Dominique Domino Jr., conegut per tothom com Fats Domino, va néixer el 26 de febrer del 1928 a la Nova Orleans Baixa, al barri de la Ninth Ward, concretament a la Jordan Avenue, en una casa humil de fusta al costat dels rails del tren. Era el petit de 8 germans en una família d'immigrants creoles de parla francesa vinguts de les plantacions de sucre de Bagerie, a uns 60 quilòmetres al nord-oest de la ciutat. El pare, Antoine Dominique Domino Sr., treballava com a empleat de la fàbrica de sucre American Sugar Refinery i tocava el violí de manera amateur en festes familiars i balls de creoles. La mare, Mary Rose Donenfeld, era una mestressa de casa que cantava gospel i cançons tradicionals en crioll al pati mentre feia les feines. La família vivia en una zona molt humida i propensa a inundacions, on l'aigua sovint entrava a les cases quan plovia fort o quan el Mississippi s'enfadava.

La infantesa d'en Fats va estar marcada per la pobresa, però també per una calidesa familiar immensa i per la música que entrava per totes les finestres. A casa hi havia un vell piano vertical que el pare havia comprat de segona mà

i que la mare tocava mentre cantava. L'Antoine Júnior, des de molt petit, s'asseia al banc al costat de la mare i premia les tecles amb els dits grassos, d'aquí li vindria el sobrenom de Fats, intentant seguir les melodies. Una anècdota que ell mateix repetia amb un somriure és que als 7 anys va agafar el piano mentre la mare era al mercat i va tocar The Saints Go Marching In amb una sola mà. Quan la mare va tornar i el va sentir, va dir: "Aquest nen porta la música a dins", i li va comprar un piano més petit perquè pogués practicar sense molestar els veïns. Va anar a l'escola primària St. Peter Clever, una escola catòlica per a nens negres del barri, però va deixar els estudis als 14 anys per posar-se a treballar. Va començar fent de repartidor de gel i després va entrar com ajudant en una fàbrica de sucre, la mateixa on treballava el pare, descarregant sacs de 100 lliures sota el sol de Louisiana. Aquella feina dura li va donar una força física impressionant, però també li va fer agafar un sobrepès que ell mateix deia que era part del paquet. La família era molt catòlica i molt unida. El pare era un home seriós però afectuós, i la mare una dona dolça que cantava contínuament. Els germans grans, Antoine Senior, Rose, Phil, Charles, Henry, Marie i Wilhelmina, van tenir un paper important en la seva educació emocional. Va créixer escoltant la música que sonava al barri: el jazz de la Frenchman Street, el gospel de les esglésies, els ritmes cajun i criol que entraven des de les parròquies rurals i els primers discos de boogie-boogie que arribaven de Nova Orleans. Explicava en Fats Domino que als 10 anys va veure el pianista de boogie-boogie, Professor Longhair, tocar en un bar del barri i va quedar tan impressionat que va córrer a casa i va intentar copiar els seus glissandos amb les seves petites mans. Als 16 anys ja tocava el piano en festes privades i en bars del Ninth Ward i guanyava més diners que treballant a la fàbrica.

Els seus primers passos seriosos en la música van començar cap al 1947-48, quan Fats tenia 19 o 20 anys. Va entrar a la banda de Dave Bartholomew, que era el líder de l'escena R&B de Nova Orleans en aquell moment. Bartholomew era trompetista, compositor, arranjador i productor. I va veure en Fats un talent natural per al piano i una veu càlida i alegre que podia cantar tant balades lentes com ritmes saltarins. Una anècdota és que Fats repetia sempre, amb un somriure, que la primera vegada que va tocar amb Bartholomew en un club del French Quarter va arribar amb una camisa blanca i una corbata i en Dave li va dir: «Noi, aquí no cal corbata, cal suor». Va ser Bartholomew qui el va rebatejar definitivament com a Fats perquè era gras i perquè li agradava menjar molt, i qui el va convèncer que cantés en lloc de limitar-se a tocar el piano. El 1942, en Fats Domino va gravar el seu primer disc per a Imperial Records, The Fat Man, que va vendre 10.000 còpies en una setmana i que va ser el primer èxit del segell. La cançó era bàsicament una versió accelerada del Junkers Blues de Champion Jack Dupree, però amb la veu alegre de Fats i el ritme de piano triplet que ell mateix tocava amb els dits grassos. Aquell disc va marcar l'inici de la seva carrera professional. La seva vida professional va esclatar de veritat entre el 49 i el 55. Va gravar més de 60 senzills per a Imperial Records, molts d'ells escrits o coescrits per ell mateix o per Dave Bartholomew. Entre el 50 i el 53 va tenir 11 èxits al top 10 d'R&B, incloent Every Night About This Time, Rocking Chair, Going Home, Poor Poor Me i Don't Lie to Me. Al 55 va arribar Ain't That a Shame, que va ser el seu primer èxit al top 10 pop, tot i que Pat Boone en va fer una versió que va arribar al número 1. Fats va dir sempre que no li molestava que Boone la versionés, perquè, almenys, la gent blanca va sentir la seva cançó. El 1956 va tenir el seu major èxit amb Blue Monday, que va ser número 1 d'R&B i número 5 a pop. Va actuar a la pel·lícula The Girl Can't Help It, del 56, cantant Blue Monday, i Ain't That a Shame, i va fer gires amb artistes com Chuck Berry, Little Richard i Jerry Lee Lewis. Una anècdota que ja explicava amb orgull és que l'any 57, quan tocava a l'Apollo Theater de Harlem, el públic negre el va ovacionar tant que va haver de

La seva discografia amb Imperial Records, entre el 49 i el 63, inclou més de 60 senzills i 11 àlbums d'estudi, amb èxits com I'm in Love Again, del 56, My Blue Heaven, del 56 també, I'm Walking, del 57, Valley of Tears, del 57, Whole Lotta Loving, del 58, I Want to Walk You Home, del 59, Walking to New Orleans, del 60, o Let the Four Winds Blow, del 61. Va vendre més de 65 milions de discos en tota la seva carrera. Va ser un dels primers artistes negres a vendre massivament al públic blanc sense haver de suavitzar el so. Va actuar en gires mundials als 50 i 60, incloent-hi Europa i Austràlia. El 63 va signar amb ABC Paramount, però els èxits van disminuir. Va gravar àlbums de country i gospel als 60 i 70, com Country, al 64, o The Fats Domino, 65. Va tenir un retorn comercial al 68 amb Lady Madonna dels Beatles, que van dir que estava inspirada en ell. Va continuar actuant fins als 80, però al 86 es va retirar parcialment després d'un concert al Festival de Jazz de Nova Orleans. La seva vida personal va estar marcada per la família i la discreció. Es va casar al 47 amb Rosemary Hall, amb qui va tenir 8 fills. Van viure a New Orleans fins que la seva casa va quedar destruïda per l'huracà Katrina el 2005. Fats i Rosemary van quedar atrapats al segon pis durant dies sense aigua ni electricitat i només van ser rescatats gràcies a un helicòpter privat. Després de l'huracà es van traslladar a Harvey, a Louisiana, on van viure fins a la seva mort. Va ser un home molt familiar que estimava la seva dona i els seus fills per sobre de tot. Una anècdota que mostra el seu caràcter és que després de l'huracà, quan li preguntaven per què no havia acceptat ajuda del govern federal, va dir que ell no necessitava res, només volia tornar a casa seva i tocar el piano. Va rebutjar moltes ofertes per actuar després del Katrina, dient que no volia cantar quan la gent de la seva ciutat estava morta. New Orleans,

0: give me some. Now if you wanna really do it up right, cook me some beans in a dirty rice and let me know.
1: En Fats Domino va morir el 24 d'octubre del 2017 a Harvey, a Louisiana, als 89 anys per causes naturals. Va ser enterrat al cementiri de la seva església, St. Augustine Catholic Church, a New Orleans, amb un funeral multitudinari. Va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame el 1986 com a membre fundador. Va rebre el Grammy Lifetime Achievement Award el 87 i la National Medal of Arts el 98. El seu llegat és immens. Va vendre més de 65 milions de discos, va influir en tots els grans del rock i va ser el primer artista negre a vendre massivament al públic blanc sense haver de canviar el seu so. La seva veu alegre, el seu piano triplet i el seu somriure continuen sonant a cada racó de Nova Orleans.

i una cançó, el blues de Blue Monday. Antoine Fats Domino sovint no rep tot el reconeixement que mereix com a pioner de la música popular, però va influir en gegants com Elvis Presley, com John Lennon, com Otis Redding, com Bob Marley. Avui dia molta gent el coneix sobretot per l'homenatge dels Beatles a Lady Madonna, però als 50, Blue Monday va ser el seu cinquè número 1 a les llistes de l'àmbit del Billboard. El que és encara més important, va ser el seu sisè gran èxit a les llistes pop.

El seu estil relaxat, amb un toc de country and western, el va convertir en un favorit multimilionari tant per al públic negre com per al blanc. La cançó que va inspirar el clàssic de New Order del 83, Blue Monday, és, tal com escriu el crític Dave Marsh a The Heart of Rock and Soul, la base d'una tradició del rock and roll de cançons sobre l'odi, el dilluns laboral i les set de caps de setmana perduts. Hem de pensar que el mateix Fats, quan era adolescent, treballava de dia a la fàbrica de sucre i tocava de nit als clubs, així que la seva lletra, amb aquell to encantadorament rondinaire, dient allò de «com ho diu els dilluns tristos, he de treballar com un esclau tot el dia», sona molt autèntica. Aquestes queixes van acompanyades de bateries, martalladores i un saxo. El break de 8 compassos del saxofonista de tota la vida, Herb Hardesty, va ser elogiat pel crític Hank Davis com una joia d'una economia gairebé espantosa. Segons es diu, Blue Monday era la cançó preferida de Fats entre totes les seves gravacions i, diverses dècades després, encara continua sent divertidament rellevant.

0: Sempre que algú doncs, té una marca, té un producte, té una empresa, té un petit negoci o un gran negoci, sigui com sigui, doncs sempre vol intentar que aquella marca tingui un valor també en la societat, que es desmarqui, que puguem dir que està fent les coses bé, un segell de qualitat fins i tot, però no només des d'un punt de vista de qualitat, sinó, per exemple, doncs que no contribueix a que hi hagi el canvi climàtic. Però com podem definir que una empresa, que una entitat, que un servei compleix aquests estàndards i fins a quin punt té conflictivitats i té problemàtiques aquests vals, aquests segells? En volem parlar amb la Cristina Fernández Rovira. Cristina, gràcies per passar pel programa.
1: Hola.
0: Com ja sabeu, és doctora en Sociologia i Antropologia i professora de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC, la UCC, i a més és una de les investigadores del projecte Bosc de Galilea, el cos socioterritorial dels bons de carboni al cor ambiental de Tolima, Colòmbia. Cristina, per definir una mica d'això que comentava la introducció, què vindrien a ser aquests bons de carboni com a tal?
1: Sí, aquests bons de carboni són, podríem dir, una espècie de crèdits que les empreses, per fer veure que són més verdes, compren, no? Uh-huh. Que les empreses es vegin més sostenibles o que tinguin aquest segell que tu deies, aquest segell
0: Val.
1: Ambiental.
0: Val. Per tant, aquí hi ha un primer punt de partida, des que hem de pressuposar, Cristina, hem de pressuposar la bona intenció, oi? Però, clar, hi ha més, com tot, no? Sempre pot tenir aquella lletra petita o aquella contraprestació de dir, ah, no, mira, com que jo ja he pagat aquest segell, després una mica tinc més marge o puc fer el que vulgui. Genera problemàtiques, oi que sí?
1: Sí, exactament. Nosaltres el que hem investigat en aquest projecte que ara comentaves, que ens va finançar l'ICI, per l'Institut Català Internacional per la Pau, el que vam fer és que volíem veure això. Què passa amb aquests segells, amb aquests bons de carboni, si realment són beneficiosos o no per les comunitats a qui els afecta? No? Vam estudiar aquest cas de Colòmbia perquè és un mercat molt dinàmic, el dels bons de carboni a Colòmbia, uh-huh. I vam veure que, de fet, té molts problemes cap a les comunitats que reben aquesta,

0: aquest sistema, no? A les comunitats doncs, de camperols que viuen en el territori on aquests bons de carboni s'exerceixen. Llavors, bueno, hem vist que té molts problemes envers aquests camperols i les seves terres.
1: Per tant, que aquest fet de, diguem-ne, de poder lluir aquest distintiu o de poder treballar d'aquesta via, a l'hora de la veritat pot ser, diguem-ne, no vull dir rentar la cara des del punt de vista de blanquejar segons quines activitats, però que clar, que no pot ser un crèdit il·limitat en aquest aspecte, no? Des del punt de vista que després cal veure realment què es fa per, no només per dir, mira, jo contamino menys, no? O emeto menys diòxid de carboni, el que sigui, no? Però segueixo fent-ho, no? És a dir, que em faci una mica menys, hem de veure on estarien els límits, també, no?
0: Sí, efectivament. El que hem vist, i ara comentaves una mica el tema del greenwashing, no? Això sí. De semblar més sostenible o més verd, no? Per part de les empreses. Doncs el que hem vist precisament és que tot i que a nivell institucional i fins i tot a vegades a nivell social i de mitjans de comunicació aquest sistema de bons de carboni es veu com favorable. Després, sobre el territori, quan parles amb la gent o analitzes les conseqüències que està tenint per la gent camperola que viu d'aquestes terres, doncs han sigut molt dolentes. Són les conseqüències perquè, et facis una idea, doncs la gent ha estat pràcticament enganyada, no? Mentre aquestes empreses s'enriquien a costa del territori que aquestes persones doncs, per exemple, han hagut de deixar de cultivar o de talar arbres per la seva subsistència, com viuen allà de manera sostenible en les seves comunitats. Perquè fins i tot doncs, no se'ls ha informat de que aquells territoris estaven afectats per bons de carboni, per exemple. És a dir, molta conflictivitat en aquest sentit, de que les empreses s'han enriquit i els camperols, doncs, com sempre, han estat enganyats o han estat relegats o fins i tot desposseïts de la possibilitat de seguir vivint de les terres on ells han viscut des de sempre, han cultivat, han talat arbres per la seva subsistència.
1: Clar, entenc que depèn de la zona, depèn de la població, depèn de quins usos es faci del terreny. Un mateix, anem a dir, una mateixa hectàrea o un mateix espai doncs pot ser més conflictiu o menys, no? El fet de talar uns arbres precisament que pot ficar en perill una espècie, però d'aquella espècie també se n'alimentava una altra, és a dir, una sèrie de cadenes, no? que és difícil de poder ponderar o d'equilibrar, no? M'imagino.
0: Sí, exacte. El pitjor de tot és que s'ha fet d'esquenes a la comunitat que viu d'aquelles terres, no? Aquest és el principal problema que veiem nosaltres, enganyant-los i d'esquenes a ells, mentre l'empresa principal que ha portat a terme això s'ha enriquit i ara, que estan començant a sortir una miqueta les conseqüències, s'ha declarat en fallida per no assumir aquestes conseqüències envers cap als camperols, perquè és veritat que sí que hem pogut observar que la resistència d'aquestes comunitats, és a dir, posar sobre la taula que doncs això que han estat enganyats o que han tingut aquests problemes, aquesta sèrie de problemes, ha fet que la legislació canviï una mica i haver de responsabilitzar aquestes empreses, però com et dic, tampoc se'n responsabilitzen.
1: Sí. A mi una de les coses que em cridava l'atenció és que, clar, en aquests casos, no?, en aquest tipus de casos, sempre hi ha la problemàtica, no sé si aquí concretament també passa coses similars, Cristina, del fet de... Però al final, qui emet, no?, aquests certificats i quins interessos pot tenir? Fins i tot, encara que siguin ben intencionats, però que sempre pot haver allò, de dir no estan equilibrats o que hi ha un interès pel mig, que sí?
0: Sí, el problema també d'aquest sistema de crèdits de carboni, de bons de carboni, és que al final tot això s'ha de poder rendir comptes, no? S'ha de poder veure com ha anat, què ha passat, i sovint això després no arriba. I també és el problema que passa en general en moltes polítiques públiques, però clar, aquí hem vist conseqüències directament, no?, que afecten a la vida d'aquestes persones que ja de per si són dels sectors més pobres, en aquest cas de Colòmbia, no?
1: Aquí també m'imagino que el fet de que, per exemple, doncs, alguns països o algunes zones doncs, en siguin més conscients o menys, no?, d'això d'intentar reduir els gasos d'efecte hivernacle, per exemple, clar, jo sempre tinc el dubte de dir, escolta, però si hi ha països que s'hi posen molt, no?, que hi posen tots els recursos, que s'ho miren molt, i n'hi ha uns altres que no s'ho miren gens, igualment tenim un problema i gros, no?, amb tot això.
0: Sí, és que aquests desequilibris són el principal problema que

0: que tenim, de com conjugar responsabilitat per part de les empreses, responsabilitat per part dels governants, evidentment, després també la ciutadania de jugar el seu paper en
1: Sí,
0: termes
1: sí.
0: de defensar els seus
1: Sí,
0: drets
1: i
0: també, no?
1: d'exigir, eh? Sí.
0: I d'exigir, i llavors, clar, tenim aquest problema que al final és global. Nosaltres ho hem estudiat molt concretament en el cas del Tolima, d'un bosc concret, però al final és un sistema que també tenim a Europa, és un sistema que funciona i que institucionalment està molt ben vist, però que estem veient que si no s'aplica bé, doncs
1: Clar,
0: també
1: clar, clar.
0: és un problema.
1: Perquè jo m'imaginava, doncs, el fet d'això, no? Que encara que potser no sigui el cas del que veieu vosaltres, però que m'imagino una empresa que digués, doncs, mira, hem reduït de no talar tants arbres a tal lloc, o potser n'hem talat però n'hem replantat uns quants. Bueno, però és que igual no els han replantat al mateix lloc, o d'aquí que això faci efecte, saps? Vull dir,
0: Exacte.
1: Que hi ha aquesta
0: Sí,
1: problemàtica?
0: exacte. Sí, exacte. Són mesures que a vegades no són prou tangibles o no són prou responsables o no podem tenir aquesta accountability que diem, no?
1: Clar.
0: De dir, a veure, què està passant
1: Sí.
0: i sobretot quins límits tenen, perquè això sobretot són grans empreses que ho fan, quins límits tenen a l'hora d'explotar el territori, un territori que és això, que sovint no és ni seu,
1: Clar.
0: i sovint hi viuen persones d'aquest territori, no?
1: Sí.
0: Llavors, aquí és el problema, perquè, clar, estem parlant de societats camperoles que
1: Sí,
0: viuen
1: sí.
0: de la subsistència, en aquest
1: I
0: cas.
1: que m'imagino que en moltes zones, doncs, igual és el govern del país, no?, el que diu ok a fer aquestes intervencions, però clar, no és el mateix, depèn de quina zona, pot haver una zona que els camperols visquin exclusivament de que tinguin aquelles condicions, no?, i allò que una mica que ens han venut, no?, com si diguéssim.
0: Sí, exacte. És el problema, que al final això institucionalment s'ha vist positiu i en general a vegades des d'altres òptiques més capitalines, més des de la ciutat, fins i tot es veu com una opció viable per tema de ser més sostenible, però després quan baixes al territori concret afectat
1: Que
0: ho veus
1: interessant.
0: que no és així, no?
1: Que
0: És
1: interessant.
0: el problema.
1: Que interessant i veig absolutament necessari la tasca que feu, les investigacions, el ser una mica com una auditoria, no? Com una manera de regular que el que es faci només sigui per posar-se la medalla, sinó que tingui uns efectes reals sobre allò que es promociona, no? O que es deixi de subvencionar o que es subvencionin les altres coses, no?
0: Exacte, i això és molt interessant també el que comentes per al tema dels mitjans de comunicació.
1: Sí,
0: En
1: sí.
0: principi, els mitjans de comunicació d'allà de la zona, ho veien com coses positives,
1: Clar.
0: però quan la gent es va començar a queixar i va haver-hi així resistència de la comunitat i es van organitzar també, van haver de també transmetre aquesta realitat, no? Com els mitjans de comunicació per això són. I això ha fet canviar una mica la llei. Llavors, clar, al final també és interessant veure tots aquests processos.
1: Absolutament, i per tant aquí tots ens hi hem d'implicar i per això aquí el programa també a la que detectem o ens comuniqueu aquest tipus d'efectes o de lletra petita o de contraprestacions o efectes secundaris, en podríem dir, no? Doncs
0: Sí.
1: és molt important que els coneguem perquè també molts cops, no? Hi ha moltes maneres d'ajudar, hi ha moltes maneres d'invertir, fins i tot diners a nivell governamental, però cal que aquestes inversions siguin les que siguin més beneficioses realment per allò que es vol fer, perquè a vegades les quanties, no? o les destinacions, doncs, ens poden vendre, si em permets l'expressió, ens poden vendre motos, i en
0: Sí,
1: aquest
0: està.
1: aspecte cal que hi hagi, doncs, aquest rigor de com d'exigir resultats, no? També.
0: Totalment, totalment d'acord, sí. I això és una mica el que s'intenta una mica amb el projecte i, no? I en general, bueno,
1: Molt
0: clar,
1: bé.
0: de veure doncs, què passa, no?
1: Fantàstic, Cristina. Properament, seguireu desenvolupant aquest mateix projecte, buscareu en d'altres zones com s'està implicant, com s'està fent, en què treballareu també ara?
0: Doncs nosaltres tenim una col·laboració bastant estable amb la Universitat del Tolima i hem ja investigat diferents temes que una mica envolten tot el que és el postconflicte. En aquest cas ho hem fet en temes més ambientals. Anteriorment havíem estudiat, per exemple, el rol de les dones

0: supervivents i com s'organitzen a les comunitats. És a dir, que anem una
1: Molt
0: miqueta
1: bé.
0: variant de tema, però
1: Perfecte.
0: sobre el mateix territori, no?
1: Està molt bé.
0: Llavors, estem intentant doncs, una mica continuar a veure aquest postconflicte
1: Fantàstic.
0: Com evoluciona.
1: Doncs us animem a seguir així i establint ponts entre les cultures, entre les civilitzacions, perquè verdaderament el que una banda sembli un avantatge o un encert, doncs realment ho sigui per les dues parts, que seria els ponts siguin comunicants en aquest cas. Un plaer, com sempre, escoltar la doctora en Sociologia i Antropologia, la Cristina Fernández Rovira. Fins ben aviat, Cristina.
0: Moltes gràcies.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba a la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant de...

0: productoras. Sí. En Brasil no va a entrar otro aceite que no sea portugués. Hay mucha presión también por precio de Túnez, Italia, pero sí que es verdad.
1: I ara, per acabar, lideratges d'avui, toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives, empresàries o en projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a Eulàlia Planes, que és presidenta de la Fundació Ovina. Benvinguda a Lideratges, Eulàlia, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies a tu.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns una mica la teva trajectòria professional i com i quan decideixes crear la Fundació Ovina.
2: Doncs mira, la veritat és que jo sempre dic que hem tingut sort, no?, de tenir un pare que va ser molt emprenedor, que va ser un dels fundadors de Fluidra i en seguida ens va ficar en el rol empresarial a tots, no? Des de ben jovenets ens feia ja primer entendre que era un balanç, per entendre bé que sobretot tot el tema patrimonial familiar. En seguida ens va fer treballar a Fluidra sobretot els estius perquè no fóssim, no?, allò que no tinguessis 3 mesos de vacances, això era impossible. I després, en seguida, jo vaig entrar a treballar a Fluidra perquè els socis encara no tenien les antigues patrimonials, però no tenien family office estructurats, per tant, buscaven algú de confiança i amb un senyor que sempre li agrairé tot el que vaig aprendre, que el senyor Pastor, doncs vaig començar allà. Després els family office ja es van començar a fer més grans, ja va haver la sortida de borsa, tothom ja va començar a fer la seva estructura, així que jo ja me'n vaig anar a treballar per la família. Bàsicament vaig estar uns anys compaginant les dues coses, però al final el dia a dia del family doncs ja, ja era més gran i per tant em vaig dedicar totalment al family. Vaig estar de consellera a Fluidra uns anys, primer quan en l'entrada del Banc Sabadell i després justament vaig enganxar la fusió amb Zodiac. I aquí comença la meva trajectòria i dedicar-me tota la vida a la família.
1: Molt bé, molt bé. I quan vas decidir crear la Fundació?
2: Mira, la Fundació... O sigui, legalment està constituïda el 2020, però jo ja feia anys que li donava voltes a fer alguna cosa social. Suposo que tot això també ve impregna del meu pare i de la meva mare, que el meu pare sempre havia també fet coses socials. I vaig començar a mirar coses, vaig dir, bueno, vaig començar com tothom, no? Vaig a l'Àfrica, vaig a no sé què, i al final vaig dir, hosti, per què em vaig tan lluny si aquí també hi ha molta cosa a fer, no? I amb unes amigues vaig començar, com que venim del món empresarial, vaig a fer un estudi de mercat, vam anar a veure moltes entitats socials, jo crec que unes 50 o així, i llavors ens vam donar compte de diverses coses, una, pues, que depenien extremadament dels ingressos públics, per tant, patien, que feien serveis i productes super professionals i però que no arribaven a les empreses, o sigui que no sabies per què no, el llenguatge no era el mateix i no sabien com arribar a les empreses, i l'altre és que no col·laboraven entre elles, no? I d'aquí neix la idea de Vina, no? Al final és dir, escolta, nosaltres en el món empresarial tenim una persona que domina també molt el món social, per tant, el que fem és el maig, no? Connectem les empreses amb les entitats socials que nosaltres sabem que són professionals i que fan coses perfectament compatibles i professionals, no?
1: Explica'ns una mica bé.
2: Que... Clar, més o menys.
1: Super, super bé, però ara estava pensant, explica'ns bé el propòsit de Vina, perquè és molt interessant per qui no el conegui, que és que coneu prou, però per qui no ho conegui, perquè aquesta, no, aquesta sinergia entre les altres associacions o fundacions i vosaltres, la veritat és que és molt potent. Explica'ns una mica.
2: Mira, la veritat és que el propòsit, primer de tot, el que tenia molt clar és que les entitats socials nosaltres aquí no cobràvem res, perquè ja pateixen prou, no? Per tant, nosaltres la nostra sostenibilitat ve d'un sobrecost molt limitat a les empreses, no? Perquè realment gestionem des d'inici fins a final, no les abandonem, les empreses, estem sempre al seu costat, no? Llavors, nosaltres el que volíem era que al final els ingressos privats de les associacions, les fundacions, incrementessin per no dependre tant i que a més a més col·laboressin entre elles, que això nosaltres també ho hem aconseguit, no? Quan nosaltres, sobretot, el que et surt més són caterings, no? És la partida més fàcil per a les empreses, entenc jo, però tot i que els ajudem a fer un 360 graus, aviam on podem fer coses amb impacte i proveïdors socials, eh? I llavors en què intentem també que aquí hi hagi diverses entitats socials perquè col·laborin, no? I també entenem que les empreses, quan volen començar a fer alguna cosa social, doncs no saben per on començar, perquè tothom acaba anant a les grans, a les de sempre, i hi ha entitats mitjanes que ho fan molt bé i que realment estan molt soles, no? I llavors aquesta és la nostra missió, és que aconseguir que elles puguin sobreviure i que realment la seva

0: atacat a l'ésser més gran, no?
1: Molt bé. I has dit una cosa molt important, i aquí ja ho relaciono amb la següent pregunta que t'anava a fer, que és que amb unes amigues, no?, vau decidir crear-la, no? O sigui, com veus una mica a dins del món empresarial, no?, aquest tipus d'iniciatives, i a més les fundacions sempre hi ha molt més presència femenina, no sí. Veus que havia de ser perquè sou dones? Quina relació hi donaries amb això?
0: Segurament és el que dius tu, sí que és veritat que sempre hi ha un component més social en les dones. Ara tenim el primer home, ja, el patronat, o sigui, hem aconseguit un home.
1: Sí,
0: és tot el tema de la bretxa de nosaltres de gènere, el tenim bastant malament. Però sí que és veritat que és un sector que mou molt a les dones. No sé per què, suposo que és el caràcter femení, però perquè són més donades, no? Al final, quan tu tens, no? El tenir els fills, això també és un, no? Al final tot això, no? Jo crec que és un component ja genètic, no? Però la veritat és que ho vaig fer amb amigues perquè crec que també és important, i això és una de les coses que nosaltres tenim molt clara, és que ho estem fent i ens estem passant bé. Sí. I per tant, ha d'haver-hi aquesta complicitat, perquè si no, si vas amb un... No? Si no t'ho passes bé, si no li veus el... No? Al final tothom tenim moltes coses com per dir, bueno, ara hem d'anar aquí, no. Ens hem de passar bé, hem de fer una il·lusió, hem de fer l'impacte, i això és primordial per nosaltres.
1: Que bo, molt bé, molt bé. I ja per acabar, tu has tingut una trajectòria prou fructífera i bona, però quina recomanació els donaries a les oients, les persones que ens estan escoltant, que volen fer-se un plantejament professional, un canvi, què els hi diries?
0: Mira, jo hi ha uns valors que al final sempre penso, mira, tothom diu els mateixos, eh? Però jo primer penso que has de ser autèntic, que has de ser tu, no has de... O sigui, has de prioritzar els teus valors, perquè és que si no es nota tant, si tu vas vols no encaixar amb coses que no són, i jo crec que l'autenticitat i la humilitat i l'honestitat, això està molt buscat. I per tant jo crec que amb aquests valors i saber que no ho saps tot i que aprens molt. Jo ara estic a molts llocs perquè el meu pare sempre m'ha dit, tu ara a aquesta edat heu d'estar a tot arreu que pugueu, perquè és un tema de país, no? Al final dius, doncs bueno, i la veritat és que aprens i has d'estar per mi és un orgull poder estar aquí, perquè per mi és una, bueno, és que aprenc molt més del que segurament jo dono, no? I per tant jo crec que s'ha d'anar amb una tranquil·litat i escoltar i fer el que vingui de gust, no voler fer coses perquè saps què passa? Que quan ja fas, jo sempre ho he dit, quan vas a un lloc que tu veus que no aprens i tu no aportes, és millor marxar i que ho faci algú millor, no?
1: I tant, sempre hi ha llocs a on aportar i on aprendre, amb la qual tot el que no és allò, si aportes o apartes, no? Totalment.
0: Sí, totalment.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Eulàlia, per acompanyar-nos i per compartir la teva experiència, i enhorabona amb la Fundació Vina, a seguir, perquè esteu fent molt bona feina. Fins la propera.
0: Moltes gràcies. Fins la propera. Adéu.
1: Adéu. A l'Àlia Planes, presidenta de Fundació Vina.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Tenim una nova edició de la secció Microscopi en Masculí, que és l'espai del programa on entrevistem en profunditat a homes destacats en l'àmbit empresarial perquè ens puguin explicar una mica la seva trajectòria professional, repassar temes d'actualitat del seu àmbit i que ens doni una visió sobre la igualtat de gènere. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb Emili Rousseau, que és CEO de Factor Energia. Benvingut a Lideratges, Emili, com estàs?
4: Moltes gràcies, molt bé i molt feliç d'estar aquí amb tu.
1: Moltes gràcies. Bé, fem una mica de trajectòria. Comencem per la part de la formació. Et vas formar a ESADE i després a la UPC. Quan vas decidir que volies dedicar-te al món de l'empresa i què et va portar a fer aquest camí?
4: Doncs, si et dic la veritat, vaig acabar la carrera. Vaig començar a treballar en una empresa multinacional, a l'àrea financera. Em va anar força bé i, realment, a 28 anys vaig arribar, diguem, al sostre que m'havia fixat, que era ser director financer del grup Espanya, no? Llavors, jo en aquell moment vaig pensar, ostres, tinc 28 anys, en el tipus de negoci on jo estava, el director financer no era promocionat a càrrecs superiors, és a dir, no acabava sent el CEO o el president, i vaig dir, ostres, he arribat al sostre i he arribat molt ràpid. I ja

no sé si aprendré alguna cosa més. I em vaig plantejar molt què volia fer a la vida, no? I vaig pensar, ostres, realment el que m'agradaria és crear un negoci propi. I aquí va néixer la meva inquietud. També és cert que vinc d'una família

0: I m'atreia molt la idea de ser empresari, no?
1: Que bo. A banda també et va això, no? Que et vas formar en assessoria i gestió tributària i com t'han servit aquests coneixements en el teu dia a dia?
0: Mira, jo quan feia la carrera m'agradava molt les finances i el màrqueting i, de fet, vaig desenvolupar-me en finances amb els meus inicis professionals en una multinacional i, en paral·lel, donava classes de màrqueting i comunicació a la licenciatura de Comunicació Audiovisual de la Pompeu Fabra. De fet, vaig ser professor durant 17 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, quan realment la formació específica en impostos és perquè l'empresa on treballava, aquesta multinacional, va patir una inspecció fiscal i jo vaig dir, home, m'he d'actualitzar perquè, clar, tenia reunions setmanals amb l'inspector d'Hisenda i dius, ostres, estic una mica peix, no? Perquè, a més, en aquell moment ja estava a l'IVA, jo havia estudiat l'ITE i vaig dir, m'he d'actualitzar. I realment tot allò que he estudiat m'ha ajudat molt professionalment després, eh? O sigui, hi ha gent que diu els estudis no serveixen, el coneixement sempre
1: Sempre
0: serveix.
1: serveix, no? Home, i l'experiència de, no, també tan jove té una inspecció, no, d'Hisenda també deu formar-te, o sigui, preparar-te bastant com, no?
0: Jo totes aquestes experiències les he viscut sempre com un repte. O
1: Clar.
0: sigui, t'arriba i dius, bueno, jo no puc fer res perquè ja ha passat i ara el que es tracta és veure com ho maneguem, com aprenem, i de cada experiència, evidentment, has de treure doncs, aprenentatges que et puguin servir després.
1: Totalment. Bé, a banda també formes part, perdona, l'any 99, vas fundar la teva pròpia empresa, Factor Energia. Per què vas decidir fundar-la i amb quins objectius?
0: La vaig decidir fundar, com et comentava fa un moment, per trobar una altra sortida professional diferent a la vida en la multinacional. Vaig dir, ostres, vull crear un projecte propi. La vaig fundar acompanyat del meu germà i d'un amic meu. Vam posar en aquell moment 500.000 pessetes, 3.000 euros d'avui. I bueno, això fa ja 27 anys i ja
1: Ràpid ha passat.
0: portem una trajectòria, no? Però vull dir, va ser el moment, jo crec, de dir, és el moment de jugar-se-la. Vaig deixar la meva feina i realment ha estat una experiència meravellosa, no? Vist amb la perspectiva del temps. També he de dir que durant el temps la perspectiva i l'opinió de les coses varia, no? Jo diria que els primers anys vam patir molt, i molta gent em deia, t'has equivocat, no? Amb lo bé que estaves abans, lo segur que estaves, bla, bla, bla, i després, quan la cosa va molt bé, doncs el discurs canvia, molta gent et diu, jo ja ho sabia,
1: Felicitat, clar.
0: felicitat, ja es veia
1: Clar.
0: venir, en
1: Que
0: fi.
1: bo, no? Clar.
0: No, però dic, és veritat que la
1: Clar.
0: percepció de les coses canvia durant el temps, no? O sigui, els primers anys van ser particularment durs, a més als meus companys de carrera els anava molt bé, perquè en aquells anys precrisis del 2008 a tothom li anava molt bé. I clar, jo estava en una empresa que començava amb grans dificultats i molt apretat i treballant moltes hores i amb un sou molt baix, no? I al final
1: I enfrontant-te també a grans empreses, no?
0: enfrontant-te als grans
1: Clar.
0: als grans del sector i bueno, picant molta pedra i treballant molt, no? Això és una mica la realitat de l'empresa.
1: Bueno, t'he de dir que jo he estat clienta, vostra, o sigui que he contribuït una part.
0: T'ho agraeixo molt.
1: Ara ja no, però en aquell moment.
0: Has de
1: Que
0: tornar, has de tornar, has de tornar.
1: exacte. Molt bé. Quin ha estat el procés? Bueno, ara ja hem arribat a un punt, no, d'aquesta empresa, després de tot aquest patiment i creixement i èxit, i bueno, heu arribat a la venda, no, de Factor Energia, el holding japonès Marubeni.
0: Això encara no
1: No?
0: s'ha concretat, t'ho dic perquè
1: Vale, bueno.
0: Marubeni
1: Vale.
0: ha fet una oferta per... Bueno, t'he de conceptuar una mica Factor Energia durant aquests anys. Doncs actualment tenim més de 300.000 clients, ens hem internacionalitzat, estem a Mèxic, estem a Xile, estem obrint a Brasil, estem a Bulgària, estem a Portugal, vull dir que hem fet un procés d'internacionalització del negoci. Actualment estem per sobre dels 600 milions de facturació, estem amb resultats per sobre de 40 milions d'euros. Ho dic per posar una mica en
1: De
0: context,
1: context, vale.
0: més de 400 treballadors, etc, etc. Llavors, en aquest moment, el que ha passat és que Marubeni, que és un conglomerat japonès molt gran, que té una divisió d'energia, doncs ha mostrat interès en la compra de Factor Energia i, de fet, va demanar permís a les autoritats europees per poder fer la compra, aquesta autorització ja la té, i ara estem veient una mica com es concreta aquesta operació, però encara no està fet.

0: Vale. O sigui que aquest procés, com veiem que pot acabar amb èxit o és una situació d'una intenció de compra que pot quedar fallit?
1: Bueno, jo diria que això es concretarà en les properes dues setmanes. Jo, la intenció de Marubeni clarament és una intenció de compra i, sincerament, per mi, com a fundador de l'empresa, i ja aquest any, dins de pocs dies, compliré 60, per mi també és poder deixar una companyia amb un futur absolutament garantit dins d'aquest grup, no? O sigui, al final, també és cert que jo mai he tingut dins l'empresa una participació majoritària, perquè vaig fundar l'empresa doncs, amb molta il·lusió, molta feina, però sense capital. Sempre he tingut socis que m'han acompanyat, en la fundació, el grup Copcisa, posteriorment fons d'inversió, actualment m'acompanyen a Factor Energia un fons d'inversió canadenc que es diu Ontario Pension
0: Fund.
1: No?
0: Sempre es fan al final.
1: Sempre es fan al final. Sí. I un altre que es diu JZ Internacional, que és un private equity. Llavors et diria que en aquest moment doncs estem en aquesta fase i probablement en uns 15 dies això ja acabi absolutament concretat.
0: Sí, podràs celebrar els teus 60 o ja els hauràs celebrat?
1: Bueno, els podré celebrar. Els podré celebrar perquè quedaran uns dies encara.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, en qualsevol cas, això moltes vegades ja succeeix a grans empreses que per créixer, no, doncs, forma part del seu procés de vida, no? O sigui, en positiu, doncs, de poder fer aquest creixement o aquest traspàs, no? A banda, com intentava dir abans, no, també formes part de PIMEC com a vicepresident i del Consell General de Fira de Barcelona com a conseller. Quines són les teves funcions a aquests càrrecs i com gestiones el teu dia a dia?
1: Bueno, jo diria que PIMEC, quan va néixer Factor Energia, jo diria que l'any 2003 ens vam donar d'alta PIMEC. En aquell moment jo crec que la nostra facturació no arribava al milió d'euros. No crec, segur. I la veritat, nosaltres ens hem identificat sempre amb el que és la petita i mitjana empresa, perquè a vegades em diuen no, perquè Factor és una gran empresa. Jo dic, sí, però en el meu sector, clar, comparat amb Endesa, companyies com Iberdrola, clar, Endesa o Naturgy, home, gran no som. És veritat que si tenim en compte els paràmetres, diguem, mercantils de la que és una gran empresa, evidentment sí. Però dins del nostre sector no, i tenim un espírit molt de petita i mitjana empresa, de petita i mitjana empresa que ha crescut. Jo anava a fer un apunt amb el tema aquest de la venda a Marubeni, que és, jo no venc tota la meva participació, per tant jo seguiré vinculat a la companyia com a mínim fins a que accedeixi als 65 anys, no? Llavors potser ja em replantegi deixar-ho.
0: Bueno,
1: no, ho dic perquè no és una venda, jo que digui celebrem la venda, dius no, jo vull continuar, al final la meva il·lusió per emprendre jo no l'he perdut mai, l'he demostrat també internacionalment perquè em fa molta il·lusió iniciar nous projectes. I tornant al tema PIMEC, diguem, aquest espírit de la petita mitjana empresa, de l'empresari que cada dia aixeca la persiana, i aquest espírit Factor el té i no l'hem perdut mai, no?
0: Bé, de fet, deixem que també torni al que em deies, no? O sigui, deia allò de la celebració com qual, que és un pas més enllà, no? I és com una mica un èxit que algú vulgui, o sigui, una demostració de la feina ben feta i de que algú s'interessa, perquè a vegades, no, es pot interpretar que una venda és per una altra intenció, no? O sigui, al final...
1: Jo deia molt assegurar el futur de l'empresa, perquè una venda... Hi ha gent que em diu, perquè, per exemple, et podria... Per què Factor no la pot comprar un... És un exemple, un Endesa, un Iberdrola, tal, un altre... O sigui, dius, no, perquè comprarien la cartera de clients, però no compraria l'empresa. I al final... per mi el més important és garantir la continuïtat del negoci, dels llocs de treball, el futur de l'empresa, però al final és una cosa que has creat i que en un altre entorn senzillament el que es faria és disgregar-ho per obtenir allò que pot ser interessant. No? Ho aclareixo perquè per mi és molt important. I després, una mica el que et deia, quan parlaves dels càrrecs, dic, per mi la nostra implicació o la meva implicació dins PIMEC i des del punt de vista d'espírit, la nostra empresa sempre ha estat una empresa que s'ha identificat moltíssim amb el que és la petita i mitjana empresa, no? Perquè al final nosaltres som la típica empresa que neix molt petita i amb els anys, jo admiro molt aquests emprenedors que en poc temps fan macroempreses, a mi m'ha costat molta feina, s'ha fet una empresa gran i ara, bueno, al ser una empresa gran,

0: tenir una participació de mercat interessant, tenir bons resultats de forma consistent durant anys, doncs fa que un gran grup com aquest grup que és Marubeni, que és un gran grup, és un conglomerat enorme, doncs tingui molt interès en entrar en la participació factor. Volia aclarir que la meva participació a la Fira de Barcelona com conseller és realment derivat de la meva part, estic al ple de la Cambra de Barcelona. Llavors, com estic al plenari de la Cambra, se'm va designar des de la Cambra per ser conseller de la Fira. Ho aclareixo perquè no és que sigui algo, diguem, a que jo m'hagi proposat, sinó que m'ho han proposat, clar. És molt interessant. Mm-hmm. Per mi, ajudar en els darrers anys, ajudar a Catalunya, ajudar a Barcelona a canviar una dinàmica que per mi els darrers anys era una dinàmica negativa és molt important.
1: I tant.
0: Diria que inclús des del punt de vista de factor estem de mecenes al Liceu, estem també al Palau de la Música, estem impulsant molts esdeveniments que es puguin fer aquí per aquesta idea de intentem revertir aquesta situació que des de, i és una opinió personal, que els darrers anys jo crec que estàvem tots instal·lats en una certa idea de decadència i crec que la decadència s'ha de combatre amb il·lusió, amb apostar per aquests esdeveniments, etc. D'aquí que estigui molt feliç en poder participar a la Cambra, poder participar a PIMEC, poder participar a la Fira i a altres institucions que també hi participo.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, és com tornar, això que dius, no? És tornar una mica a la societat i a la teva ciutat.
0: Evidentment.
1: I, no?
0: tot allò que ens ha donat.
1: Totalment. Sí. Dins de l'àmbit esportiu, també hem de treure, no?, que has estat membre de la Junta Directiva i vicepresident institucional del Futbol Club Barcelona, que és una altra gran institució. Com s'afronten i com es porta la pressió que acompanyen sempre aquests càrrecs?
0: Bueno, jo diria que, clar, és que no té res a veure amb el que és la vida empresarial. Jo diria que el més important en la gestió d'un club com el Futbol Club Barcelona és clarament que la pilota entri i que es facin títols. O sigui, tot el demés passa a un segon terme, però a més hi ha alguna cosa que és molt important. Ara quan es comentaven les darreres eleccions i tal, si l'equip funciona, si l'equip guanya títols, l'economia del club anirà bé.
1: Clar.
0: La correlació entre les dues coses és absoluta. Llavors, un equip que funciona, un equip que guanya títols, un equip que té prestigi internacional, immediatament, què té? Pues té sponsor que vol invertir, molt patrocinador que vol invertir diners en barrejar la seva marca amb amb la nostra, i després, clarament, doncs, els drets de televisió pugen, perquè clar, tothom vol veure doncs, què fa aquest equip, etc. Per tant, generes molt contingut. Ho dic perquè és trist dir-ho, però si això no funciona, per molt que hi hagin grans habilitats de gestió, si no són capaços de que l'equip funcioni, és molt difícil donar-li la volta a una situació econòmica complexa. Clar. Absolutament.
1: Totalment, s'ha de posar el focus en els jugadors i en que la pilota entri més que en les persones que estan allà gestionant-ho i
0: No pots gestionar com un negoci, diguem, el tradicional, perquè no ho és.
1: Clar.
0: O sigui, s'ha d'entendre que aquest diferència és molt important. I a vegades pots fer tot perquè jo funcioni, i ara posaria el cas del Madrid, no?, que es gasta uns dinerals amb l'Mbappé, bueno, des que ha arribat l'Mbappé no ha guanyat cap títol. No? Uh-huh. Llavors dius, ostres, com pot ser que nosaltres l'any anterior jugàvem molt bé i a sobre incorporem una figura i no va bé, perquè el futbol no és una empresa, diguem, tradicional, no s'incorpora...
1: Bueno, de totes maneres també passa això a les empreses més tradicionals, que a vegades fitxen un Mbappé i tampoc funciona, no? Perquè a vegades també passen aquestes coses.
0: Sí, però diguem que les empreses més tradicionals tendeix a passar més que en el futbol, perquè en el futbol, al final el futbol és emoció, al final el futbol és un equip, al final, tu em diràs, una empresa també és un equip, d'acord, però diguem que hi ha més experiències d'un bon CEO anant d'una empresa a una altra i que funcioni, que en aquest cas, no?, que fitxes teòricament el millor jugador del món, l'incorpores al teu equip, i aquell any no guanyes cap títol, i en el que estem ara, a lo millor tampoc, no? I dius, ostres, el futbol és diferent, et genera molta pressió, especialment a les persones més visibles, com el president, i jo crec que a vegades no es valora aquesta dimensió personal. Jo crec que s'ha de tenir una personalitat molt especial per poder acceptar, bueno, si l'equip va malament, igual vas pel carrer i la gent t'insulta, no? I dius, ostres, jo no jugo, no?
1: Exacte, sí, sí. Bé, passem a l'actualitat, també és actualitat el Barça, però a nivell d'energètic.

0: que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives per afrontar aquesta situació?
1: Bueno, jo el primer que voldria dir és que la crisi d'Iran, més que una crisi energètica, pot ser una crisi econòmica financera mundial. Ho dic perquè aquí no només parlem d'una crisi energètica, pujar el preu del petroli, del gas, de l'electricitat, no. És que això pot generar un autèntic crash, perquè ja tal, si això es consolida, que sembla ara que està relaxant-se, i hi ha una reducció molt significativa d'oferta de gas i de petroli al món, home, pues, tindrem un problema de subministrament, tindrem un problema de preu, però és que tot això impactarà en la producció, impactarà en la inflació. Per tant, l'escenari ja no és només una crisi energètica, sinó és una crisi econòmica financera a nivell global. Punt 1, punt 2. Les mesures. La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, a partir d'ahir nosaltres ja ho estem aplicant, o sigui, avui qualsevol factura que emet Factor Energia ja està amb un IVA del 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. A més, hem tingut un hivern particularment plujós, tenim molta reserva hídrica per produir llum, tenim moltes hores ja solars, perquè estem cada dia, per sort, ens apropem a l'estiu i cada dia tenim el dia una mica més llarg i tenim una potència instal·lada de producció solar impressionant. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat, estem a la mitja de març, està al voltant dels 58 euros al megawatt hora, que és un preu que no és un preu disparat en absolut, és un preu, podríem dir, un preu normal. Uh-huh. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, si la demanda elèctrica a Espanya, si a més no s'acompanya d'una moderació del preu del gas, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima. Sobretot passada la primavera, conforme ens apropem a l'estiu, que comencin a arribar les onades de calor, això provoca un increment de la demanda i, evidentment, tot el negoci turístic. No? Uh-huh. Llavors, a l'estiu podríem tenir un problema sempre i quan la condició, aquesta condició geopolítica, perquè avui dia és el que més marca el preu de l'electricitat, és la condició geopolítica, doncs no s'arregli d'alguna manera. L'estret d'Hormuz no s'obri, uh-huh. es deixin de destruir instal·lacions de refinatge o de producció de petroli i gas. Si això no s'atura, evidentment anem a una situació molt complexa, ja dit, no només en l'àmbit energètic, sinó en l'àmbit econòmic global.
0: Bueno, segurament per això sembla que el Trump està fent una mica marxa enrere també, no? Perquè ell, que és molt addicte a la borsa, doncs està també veient com que el que està passant, i després també d'instruccions que potser ara s'ha posat a escoltar el que ja segurament li recomanaven, no? Per l'impacte que això podia tenir, no?
1: Jo no sé si el Trump és addicte a la borsa, el que sí sé és que cada declaració que fa varia el signe de la borsa, amb la qual si el propi Trump invertís en borsa podria tenir uns guanys extraordinaris motivats per la seva pròpia declaració, no? Llavors, jo no sé, el Trump no és que sigui addicte a la borsa, és que venen les eleccions de mig term, de mig termini, de mig term, i jo crec que veu que hi ha un gran descontentament als Estats Units, perquè estan tenint un efecte inflacionari claríssim. O sigui, és veritat que Edson i en general totes les petroleres s'estan beneficiant d'aquesta situació, però el ciutadà de carrer el que veu és que cada cop és més cara la benzina, l'energia està pujant, per tant impacta en la inflació. No oblidem que l'energia és necessària a qualsevol procés productiu, per tant un increment del preu de l'energia impacta en un increment de preus de qualsevol altre producte manufacturat. No? Uh-huh. Llavors, tot això s'ha de tenir molt en compte i jo crec que ell vol guanyar aquestes eleccions de mig temps perquè si no perdrà el control del Congrés o del Senat o dels dos.
0: Bé, i ho hem d'anar deixant aquí, saps? Podríem seguir amb molts temes de renovables que també has tret i de regulació energètica, però com que estem en lideratges i està com molt enfocat també a la igualtat de gènere, m'agradaria una mica saber que l'economia ni el món empresarial encara persisteixen desigualtats entre homes i dones. Com veus la situació actual en matèria d'igualtat de gènere i què creus que caldria fer per respectar els espais de decisió que siguin realment equitatius?
1: Bueno, jo diria que, en primer lloc, la desigualtat

0: de generar una aberració. Jo crec que qualsevol empresa, qualsevol organització que vulgui ser eficient realment, el que ha de valorar és a la persona, amb independència del gènere. És a dir, i a mi em fa molta gràcia perquè en el nostre equip directiu hi ha homes i dones, i tots ells han arribat per mèrits propis. Amb independència del gènere mai l'hem tingut en compte. I per altra banda, jo crec que un altre tema serien els consells d'administració, que aquests consells, la configuració d'aquests consells, doncs ja no té tant en compte un tema de meritocràcia, si parlant clar, moltes vegades són més temes de fidelitats, i jo crec que està molt bé tenir quotes reservades a dones, perquè si no ens podem trobar amb les circumstàncies, sobretot perquè la majoria, és trist dir-ho així, però la majoria de consells d'administració, els presidents són gent gran i amb un biaix potser de gènere que gent més jove no té. Uh-huh. Per què ho dic? Perquè l'altre dia parlava d'un altre tema important, que és l'edadisme, no? I dius, ostres, un consell d'administració de persones de 70 i 80 anys han decidit que gent més gran de 55 han de ser prejubilats perquè han de renovar.
1: Clar, no, curiós.
0: És molt clar, curiós, exacte. No? Quan tu planteges, clar, dius, o sigui, la gent de 70 i 80 considera que la gent de 55 està desactualitzada i l'hem de fer fora. Doncs pues és una mica això, jo dic. Hem de tendir a tenir ben present que el gènere no pot ser un biaix en la presa de decisions.
1: I l'edat tampoc hauria de ser. I l'edat tampoc hauria de ser. No? Exacte, vull dir que diversitat en tots els aspectes, no? I cultural i de tot. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. M'agradaria seguir, ja et convidarem a una altra ocasió si vols venir, perquè ha estat molt interessant, i bueno, a seguir creixent amb Factor Energia en tots aquells projectes que vulguis iniciar. Fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Emili Rousseau, CEO de Factor Energia.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Avui parlem d'un repte de salut pública que fa dècades que coneixem però que encara no hem resolt, que és el biaix de gènere de salut. Un biaix que es tradueix en retard en diagnòstics, invisibilització del dolor femení i tractaments menys precisos per a la meitat de la població. Fa pocs dies el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Grup 7 han posat aquest debat sobre la taula amb expertes que alerten que la medicina continua patint d'un model masculí i que això té conseqüències clíniques, socials i econòmiques. I per tractar aquest tema, avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Maria Antònia Mangues, que és presidenta de la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Benvinguda.
4: Moltes gràcies.
1: També tenim a la Blanca Collvinent, vicepresidenta de la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Benvinguda, Blanca.
4: Moltes gràcies.
1: És llarg, això, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: I Gemma Perramon, que és cap de secció de psiquiatria de l'Hospital del Vall d'Hebron i també membre del Consell Assessor en Polítiques de Gènere del Departament de Salut. Benvinguda.
5: Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Bé, com dèiem a la introducció, aquest biaix de gènere a la salut, no?, que de fa més de 30 anys que està identificat, per què creieu que encara persisteix de manera tan estructural dins del sistema sanitari? Què vol començar, Maria Antònia, tu mateixa?
4: Doncs persisteix justament perquè és estructural, està molt arrelat dins de les nostres realitats sanitàries i donar el salt de l'evidència científica, que ara realment és més que suficient en alguns camps, doncs fer la formació adequada als professionals sanitaris i arribar als pacients vol dir canviar els protocols de tractament de les malalties, i això no es fa ni en un dia ni en un any. I de manera que hem pensat... Les tres pertanyen, com has comentat, a una societat científica nova, formalment té un any de vida, per impulsar, perquè això no sigui tan lent en la mesura que puguem aportar. Lògicament cal canvis a molts nivells.
1: Uh-huh. Sí, perquè un dels efectes, no, que dèiem més greus és el retard en el diagnòstic i en la invisibilització del dolor femení.

0: I això suposo que tu, Blanca, tu trobes sovint a urgències, no? Que quines conseqüències té això en la vida de les dones i en el sistema de salut en general?
1: A veure, tantes com vulguis. El fet que siguem diferents implica que, doncs això, que els símptomes que tenim els podem tenir diferents i els podem expressar de manera diferent. Llavors, si nosaltres no som capaços o capaces d'entendre aquest dolor o de donar-li la importància que té, implica que la persona que el pateix, doncs, el seguirà patint. Llavors, a vegades passa que minimitzem massa el dolor o que l'atribuïm a, diguem-ne, causes que realment no són la causa del dolor, no? Per exemple, l'ansietat. O sigui, si algú es queixa de dolor és que té dolor. A més, pot tenir ansietat, pot tenir estrès, totes en tenim, però no és la suficient causa. I això a vegades és el dolor, diguem, el patiment del dolor en si, però a vegades el dolor pot transmetre una causa, diguem, orgànica greu, com un infart, i que se'ns passi per alt. Llavors, això no solament determina la qualitat de vida de les persones perquè seguiran patint un dolor que no tractem suficient, sinó que, a més, fins i tot pot determinar la vida o un pronòstic greu.
0: Clar. Això imagino, Gemma, no?, que com a cap de secció de psiquiatria et deuen derivar moltes pacients, dones, no?, que sovint doncs, estan identificades, allò que deien, no?, com a histèriques, com a, no sé, un munt d'atributs, no?, que potser no eren exactament ben diagnosticats, no?
2: Bé, sí, no? Tal i com dius, moltes vegades quan no s'acaba de trobar exactament el que és o quan a vegades doncs, també hi ha no? judicis molt subjectius, no? De, bueno, no? És un dolor que potser és exagerat, no? I moltes vegades, no? Diuen, doncs, bueno, doncs, ves al psiquiatre, no? Com si això expliqués el que li passa a la persona. El que sí que he de dir que cada vegada passa menys. Que probablement no, el fet de que en parlem, de que cada vegada hi hagi més recerca i que també doncs, els mateixos professionals ens preocupem no, per buscar solucions no, el que li passa a la persona, fa que aquestes derivacions, no? Tinc un company que deia, som els especialistes del no res, no? Quan no et passa res, no, has d'anar al
0: Segur,
2: psiquiatre, no?
0: segur.
2: Doncs què vol dir això, no? Bueno, és un exemple no, del que passava fa uns anys. I cada vegada doncs, som més conscients que des de la medicina moltes vegades doncs, no podem explicar-ho tot, que hi ha molts retards diagnòstics, però aquest retard diagnòstic no vol dir que no vagi lligat a un estudi no? i a sol·licitar exploracions complementàries que permetin arribar a un diagnòstic del que li passa a la persona. Però tot i així, encara algun cas passa. No? I per el que comentava la Blanca, per com ens expressem les dones. Que pot semblar algo que és una minúcia, però no és una minúcia, perquè nosaltres, per saber el que ens passa i per conèixer el que li passa a l'altra persona, ens basem en la comunicació. I segons quina comunicació tenim, no ens podem desbiaixar el que pensi l'altra persona. Si jo vaig amb un professional i li dic, doncs, tinc mal a la gola, em mirarà a la gola. Ara, si li dic, no, que tinc mal a la gola, però que també estic molt preocupada, no, doncs, perquè el meu fill o la meva filla, doncs, està malalta, perquè la meva mare, doncs, ha entrat en una residència, etc, etc, doncs, el professional que ens escolta, no, doncs, pensa que aquestes situacions també ens poden estar influint, que evidentment ens influeixen,
0: Clar.
2: però també li influeixen a l'home que no té tanta tendència d'expressar, de tenir aquest llenguatge més emocional, per dir-ho d'alguna manera. I això també és una de les coses doncs, que esbiaixa. Hem de canviar la nostra comunicació? No, senzillament l'hem d'entendre i l'hem de conèixer, no?
0: Clar, és que això és una mica el que t'anava a dir, no? Que no sé si el problema són els homes o que no expliquen prou o nosaltres que potser donem massa detalls i a més d'una manera emocional. Els assajos clínics, Maria Antònia, i els estudis de fàrmacs s'han basat majoritàriament en models masculins, no? Quins riscos implica això en termes de seguretat, efectivitat i equitat dels tractaments?
3: Doncs tots els riscos que es poden imaginar. Les dones i els homes som genèticament diferents, per començar. Els cromosomes de les nostres cèl·lules són XX amb dones, i això
0: Sí,
3: s'estudia a l'EGB, i
0: Y.
3: Y amb homes. Si cada cèl·lula del nostre cos és diferent, vol dir que tot el procés que segueix el fàrmac, un cop és administrat, s'ho ha pres el pacient o es dona intravenós a un hospital, doncs és diferent perquè potser de lo més important

0: que és com eliminem aquests medicaments i que condicione, per tant, la dosis que donem, és diferent. Les dones tenim una filtració que fa el ronyó, no? Un filtrat glomerular que es diu més baix que els homes. Vol dir que si rebem la mateixa dosis i el medicament s'elimina pel ronyó, doncs n'acumularem més. Amb el fetge passa algo semblant, que de fet és l'òrgan encarregat de detoxificar l'organisme i els medicaments la majoria es metabolitzen. Bueno, no metabolitzem igual, no absorbim igual. Per tant, d'entrada és molt greu que no s'estudie a la meitat i una mica més de la població, no?
1: I tant.
0: I que extrapolem els resultats, que el coneixement que generem vingui de la meitat de la població solament. Uh-huh. Llavors, això està millorant, en part pues, perquè ja fa uns 30 anys que l'evidència va creixent, però encara, tothom sap que el prospecte d'un medicament no diferencia entre homes i dones.
1: No, no.
0: I en canvi sí, els nens pel pes, l'edat, que és perfecte que així es faci, però
1: falta segueix aquesta altra part, no, també? Sovint a vegades el que et posa és que si estàs embarassada o penses que pots estar embarassada, això a vegades aquest comentari sí que apareix, no?
0: Sí, però diria el motiu és clar, que no sigui un medicament que pugui fer mal al fetus, bàsicament, i d'això, per sort, hi ha alguns estudis, però hem de pensar, l'embaràs és un altre espai molt poc estudiat, justament per aquesta por d'entrada que pugui tenir efectes negatius amb el fetus. I llavors, clar, al final s'utilitzen medicaments durant l'embaràs i han d'estar estudiats amb totes les precaucions que
1: la grip durant, no, l'embaràs, què has de fer?
0: I això també està millorant, però anem molt lents.
1: Blanca, això t'anava a dir tu, no? Perquè, clar, sovint es parla de personalitzar la medicina, no? Segons el sexe i el gènere. Què significa realment la medicina amb perspectiva de gènere i per què beneficia també els homes?
2: La perspectiva de sexe i gènere vol dir tenir en compte el sexe i el gènere de les persones. Com ha dit la Maria Antònia, tenim uns cromosomes diferents que determinen moltíssimes diferències en el cos. Externament ja són òbvies, però de la mateixa manera que és externes, doncs internes també, però internes com la mida de les artèries i les venes o com doncs, el metabolisme o moltíssimes coses. Per tant, ho influencia tot. Si no tenim en compte el sexe, ja ens equivoquem. Però el gènere també implica moltes coses. El gènere implica doncs, costums tòxiques, implica l'adherència al tractament, si el fem més bé o el fem més malament, implica la relació que tenim amb el sistema sanitari, si anem o no anem. Per tant, també hem de tenir en compte aquestes coses. Si no van o van tard, per què van tard? Si va, diguem-ne, tenir en compte tot això. I a l'hora de tractar, bueno, a l'hora de diagnosticar, ja no diguem, perquè ja hem comentat, que els símptomes poden ser diferents o poden ser explicats de manera diferent. Llavors, si nosaltres no ho hem après, no ho hem estudiat a la facultat, no ho hem investigat, no ho sabrem i ens podem equivocar. Això ja és la primera cosa per la qual és importantíssim saber com s'expressen uns, com s'expressen els altres, què manifesten els uns, què manifesten els altres, com responen a un tractament uns i els altres. I l'altre, el que deia la Maria Antònia, si els tractaments poden tenir un efecte diferent o com a mínim amb una quantitat diferent, no? Perquè si les dones acumulem més, doncs podem tenir més toxicitat, o podem tenir suficient amb menys dosi per tenir un efecte, doncs s'ha d'acotar i ajustar el tractament. I això beneficia els homes, només en aquest exemple ja beneficiaria els homes. Si un estudi es fa conjuntament i s'inclou 50-50 o 60-40, o una proporció suficient de les dos sexes principals, homes i dones, i nosaltres concloem que la dosi és una determinada, per exemple, és 10. Si les dones acumulen més, potser les dones necessiten 7. Això vol dir que els homes potser necessiten 11 o 12. Per tant, tampoc no els estem tractant suficientment bé. I de la mateixa manera que jo estudio doncs, això, una manifestació, si jo ho estudio conjuntament, puc perdre'm alguna cosa, no? Uh-huh. I a part, doncs, hi ha malalties específiques, com el càncer de mama, doncs, que és el cas contrari, no? Que l'home ha estat, diguem-ne, infradiagnosticat o infraestudiat. Normalment les dones són les grans perjudicades, això no ho oblidem, les dones són les grans perjudicades, però també els homes, qualsevol col·lectiu infraestudiat amb una

0: una determinada malaltia, és un gran perjudicat.
1: A més, això que deies, el tema de la medicació, no? En salut mental, per exemple, no? Les dones s'ha detectat que poden ser sobrediagnosticades, no? Amb depressió, mentre que els homes estan infradiagnosticats. Com influeixen aquests estereotips en aquests diagnòstics?
2: En salut mental ja tenim molta evidència de totes aquestes diferències que ara explicava la Blanca. Quan parlem de trastorns que algunes vegades podem considerar més lleus moderats, hi ha un sobrediagnòstic en dones i un infradiagnòstic en homes. I amb trastorn mental greu és al revés. Les dones estan infradiagnosticades, no diré que hi ha un sobrediagnòstic en homes, perquè probablement hi ha molts homes, hi ha un infradiagnòstic probablement tant en homes com en dones, general. Però en dones molt més. I també té molt a veure amb la comunicació que abans referia, no? I també amb tots els determinants de gènere, no? Com la socialització penalitza de forma diferent si ets home o dona, no? Si ets dona és molt probable, no? Doncs de que hagis, no? Fa quatre dies sortia que, per exemple, doncs per fer la mateixa feina, no? Tenim un sou, no sé si un 13% inferior. Clar, evidentment, això no ajuda a sentir-nos bé, no? Si pensem que ja es valora menys el que nosaltres fem al dia a dia. Totes les violències, no? Això seria un tipus de violència. Hi ha moltes altres violències que incideixen molt més amb la dona que amb l'home, no? Tot això, evidentment, afecta el nostre estat emocional. Això no vol dir que hagis de tenir una depressió, no? O sigui, quan parlem, podríem parlar-ne molt, però quan parlem de depressions greus, probablement no hi ha tanta diferència. I quan parlem més de depressions que hi ha el factor biològic, però també hi ha factors psicosocials importants que hi juguen, doncs llavors sí que hi veiem moltes diferències. I probablement hi ha un fet biològic molt important, que són les hormones, no? Que les hormones ja sabem que poden modificar el nostre estat d'ànim, per simplificar molt. Però, com tantes altres coses, moltes malalties evolucionen de forma diferent al llarg del cicle hormonal, no només mentals, sinó d'altres sistemes. Però, a més, hem de tenir en compte tots aquests aspectes psicosocials. De fet, ja hi ha estudis que és molt difícil, però comparen homes i dones que estan vivint el mateix estrès, i llavors tots aquests trastorns emocionals són més o menys iguals. Ara ja parlem de la depressió paterna. Evidentment, aquí no hi ha un factor biològic, tot i que és molt difícil separar biologia i d'ambient, però bueno, diem que no hi ha un factor biològic. Per què? Quins són els que tenen més símptomes depressius en aquest període? Doncs aquells que estan més implicats amb la criança, els que desapareixen de casa, aquests no. I també un altre és el fenotip, no? Sabem que no només és la manera que tens d'expressar la sintomatologia, sinó com es manifesta la malaltia, no? Tot amb les cardiopaties, amb l'infart de miocardi, ja en parlem molt, no? Doncs que es manifesta diferent. Doncs la depressió, per exemple, també es manifesta diferent. La dona tendeix al que en diem conductes internalitzants. Què vol dir? No? Es queda més a casa, tancada, no parla, no menja, s'aïlla, i amb moltes altres coses, també. I l'home, més conductes externalitzants. Què vol dir? Doncs que surt més, està més irritable, pot tenir, doncs, conductes addictives, no? Consumir més substàncies. I no és, quan dic fenotip, les característiques no? sintomàtiques de la persona no són les que corresponen tant a depressió. A una persona que surt de festa i consumeix drogues, no penses que pugui tenir una depressió, no? Bueno, com podeu veure, no? És molt divers i hi ha molta cosa a fer.
1: I ara que parlàveu d'hormones, no? I tu també ho has mencionat quan parlàvem una mica també del tema de l'embaràs, la recerca sobre l'impacte del cicle menstrual i les hormones en els tractaments mèdics encara és molt limitada. Què diu això sobre les prioritats de la recerca científica fins ara?
3: Doncs és així. Les dones no han estat una prioritat com a tal, i realment això ha fet que patologies molt prevalents, molt freqüents, com l'endometriosi, triguen anys i anys i anys a diagnosticar-se, fins a 10 anys de mitja. I és una malaltia que afecta sol a les dones, que impacta molt en la seva qualitat de vida, i realment no s'ha enfocat en rigor científic fins fa molt poc. O sigui, té aquestes conseqüències tan greus. Amb a la introducció, recordo que has comentat impacte amb l'economia.
1: Sí, sí.

0: un bon exemple per explicar. Hi ha baixes laborals, hi ha impacte en la productivitat amb aquesta patologia i tantes altres. Senzillament no s'ha estudiat. Hi ha
1: però
0: menys...
1: justament quan parlem d'això, per exemple, o sigui, es criminalitza la dona, no? Perquè és la que té aquestes baixes, la que té aquesta, i no el sector de la salut, no? De que no s'ha estudiat. O sigui, sempre és com, clar que no es contracten dones perquè s'embarassen, tenen la regla, etc. Però el problema no és tant de les dones, que ja ho sabem, que tenim la regla, que ens quedem embarassades, sinó del sistema de sanitari, de la investigació.
0: Són víctimes d'un sistema...
1: I això té conseqüències sobre el PIB, no? Perquè en una jornada que vam fer amb el grup 7 parlàvem de l'impacte que hi havia sobre el PIB. I clar, això, si, no? Tots que volem tenir sempre dades... per valorar si realment no només el fet de la discriminació, que també, o les repercussions sobre la salut i sobre la vida de les persones, sinó sobre l'economia d'un
0: país. Absolutament. Si fer-ho millor implica augmentar el PIB, no sé què estem esperant entre tots.
1: Exacte.
0: Tornem a la primera pregunta.
1: Exacte.
0: Aquí és necessari compromís polític absolutament al món. No som una excepció el que ens passa a Catalunya ni a Espanya.
1: És a nivell mundial, mundial. No? Perquè també parlàveu de... Vas nomenar el Nature, no? Em sembla, o no sé quina revista.
0: El New England.
1: New England.
0: Sí. Sí, una revista molt prestigiosa dins del món de les ciències de la salut, la biomedicina, doncs va demanar a un grup d'historiadors de Harvard que miressin aquest tema amb la seva revista, que té 200 anys d'història, i van acabar disculpant-se perquè havien perpetuat aquest biaix de gènere i que s'ha d'aprendre dels errors. Que ho digui una revista tan potent és un plus, però...
1: Ara cal fer més, no?
0: Sí, clar. Perquè la mateixa revista ha publicat encara algun estudi recent, doncs no hi havia perspectiva de gènere, i ha set, quan ja s'utilitzava el medicament, que s'han vist diferències importants en resposta. Mm-hmm. Però l'estudi no es va dissenyar per veure aquestes diferències, i això... continua costant molt de rectificar.
1: I què s'hauria de fer? Què creieu que s'hauria de fer?
2: Bé, jo veig que el problema és aquest, o sigui, que encara, o sigui, s'ha de començar des de la recerca, i per començar des de la recerca s'ha d'obligar que els estudis estiguin dissenyats des del disseny, ja, tenint en compte la perspectiva de sexe i gènere. Això vol dir ja des del càlcul de la mostra, des del número de persones que inclous i quines persones inclous, des de com fas, com distribueixes això, l'estudi, com ho analitzes, analitzar per separat, quins són els factors que influeixen en la resposta un i l'altre, o sigui, ja tot el disseny ha d'estar diferent, i això implica unes polítiques fermes, és a dir, no solament que s'obligui a fer, perquè ara hi ha moltes lleis que obliguen a fer els estudis en perspectiva de sexe i gènere, sinó que es fiscalitzi i es comprovi que realment es fa així, que no es no es doni beques si l'estudi no es demostra que s'ha fet d'aquesta manera, no es financi, no, diguem-ne, no s'aprovi un fàrmac que no estigui estudiat d'aquesta manera. O sigui, ha de ser realment, no solament demanar que estigui fet en perspectiva de sexe i gènere, que és una frase que posa tothom, sinó que realment es comprovi que es fa. Perquè amb això, per exemple, amb això que, o sigui, no solament en les diferències d'homes i dones o altres grups que minoritaris, també amb això que deies del cicle menstrual, que això, això ha implicat que s'estudiï molt menys les dones, amb l'excusa que doncs, hi ha variacions en el cicle menstrual. Això, bueno, ha implicat molts infraestudis, per exemple, amb l'endometriosi, o normalitzar situacions que realment puguin ser patològiques i no normals. Això també ha fet que no s'estudiïn les dones, i amb una excusa una mica absurda. I què que hi hagi variacions en el cicle menstrual? Primera, hi ha alguns fàrmacs que no varien tant en el cicle menstrual, però n'hi ha altres que sí, i això és important. Per tant, tinguem-ho en compte.
1: Exacte,
2: perquè l'efecte pot ser diferent,
1: clar,
2: si el dones en un moment o el dones en un altre. Doncs donem-ho en el moment en què és efectiu, clar, i és menys tòxic. Doncs justament ho hem d'estudiar. O sigui, què vol dir que no ho hem d'estudiar perquè hi ha variacions?
1: Clar.
2: No hem d'estudiar les persones altes perquè se surten de la norma, o les persones baixes perquè són massa baixes? No té sentit això.
1: Clar. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes tres per acompanyar-me i per seguir amb aquesta línia que heu creat des de la Societat Catalana de Salut en Perspectiva de Sexe.

0: i gènere de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Fins la propera, Maria Antònia Mangues, que és la presidenta, Blanca Coll Vinent, que és la vicepresidenta, i la Gemma Parramon, que a més de ser membre, ets cap de la secció també de psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Fins la propera.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
0: I ja hem arribat al final del programa i em vull acomiadar amb una frase de Whitney Wolfhard, fundadora de Bumble, que diu que si no hi ha espai per tu a la taula, construeix la teva pròpia taula. Vull agrair a tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i l'equip tècnic liderat pel Robert Atay, Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-ho els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint en que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió del programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Fins la setmana vinent. Us esperem a Lideratges. Cuideu-vos molt.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
5: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
4: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
5: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
4: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
5: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
4: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
5: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
6: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
7: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
6: Sí,
7: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
8: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
7: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
9: Son las 8 en Canarias, las 7.
3: En Onda Cero, los sábados y los domingos, Hello.
10: Arturo Tellez.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La crisis migratoria de Ceuta está bloqueada. Miles de adultos están decididos a quedarse en suelo español. Muchos aguardan concentrados en playas como la del Trampolín. No será fácil que crucen de vuelta a la frontera por voluntad propia. Es un desafío para el gobierno. Aunque entraron ilegalmente, será complicado llevar a mayores de edad a Marruecos, ni siquiera pese a las complicadas condiciones en las que están.

0: Seguimos para citarnos con Aitor Marín. Será por dinero es la novela de la que vamos a hablar con él dentro de apenas unos momentos. Continuamos en Gelo.
1: En Onda Cero, los sábados y los domingos tienen un nombre. Gelo.
2: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
3: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
2: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Sigue la Vuelta en directo, de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
6: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
7: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
6: ¿Pero parece tan fácil?
7: Ese es el secreto.
6: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
9: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, el 2 de juliol, podrem gaudir d'una nova ració del Clotilde Fest amb els concerts de tres de les propostes més atractives de l'escena musical catalana, com són Siderland, Banda Neon i DJ Bulmavit, que actuaran als Jardins del Palau Robert a partir de les 8 del vespre. A la província de Girona, fins aquest diumenge 28 de juny, es pot gaudir de la visita Descobreix Empúries de la mà dels seus habitants, una visita teatralitzada en la que una antiga habitant de l'Emporea romana del segle I després de Crist ens portarà de la mà per la ciutat 2.000 anys enrere. A Lleida, la sala d'exposicions de l'Ajuntament acull l'exposició Petjades, una mostra que recull les escultures de gran format de diferents etapes de la trajectòria de l'escultor argentí Miguel Ángel González, com també diversos dibuixos i projectes. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició Originals d'Antoni Gaudí, en el que es pot contemplar alguns dels dibuixos i documents originals de l'arquitecte reusenc incorporats al fons del Museu de Reus l'any 1933. Són 5 dibuixos, una fotografia, un quadern de notes i el carnet d'expositor de l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1888, que es podran visitar fins al 27 de desembre.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
11: Onda Cero. Bienvenidos a...

0: Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
1: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
2: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
3: España ha aumentado su masa forestal un 7% en los últimos 20 años, pero gran parte de los bosques se encuentran sucios, estresados y debilitados, según los últimos informes. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos, administraciones y ciudadanos.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: La Vuelta Ciclista tiene muchas etapas, pero Carrefour toma la delantera con un sprint de ofertas a precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España a un precio imbatible de 45 céntimos el kilo. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
7: Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
8: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
9: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
10: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
11: A Begú hi trobem una de les imatges més icòniques del litoral català, la cala de l'Illa Roja.
12: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una icona de la Costa Brava, protegida per als penyals i oberta al mar.
11: Aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta, i és que s'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que ja val la pena per les vistes.
8: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
13: Onda Cero.

0: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. La brúixola de Radio Estadio.
1: Jo crec que contra França va ser un molt bon partit. Jo pensava que guanyaríem, però va ser un partit tranquil i que hi va haver bastanta dominància. Jo que no és que segueixi molt la selecció perquè no m'agrada tant, però bueno, la veritat que fa goig veure que juguen bé.
2: El partido contra Inglaterra, porque pienso que para todos los argentinos no era solo un partido de fútbol, pero eran muchas cosas juntas, ¿no? Lo de Malvinas, lo del Diego y fue una victoria muy importante. Es como que el Mundial ahí ya lo ganamos.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: La brújula de Radio Estadio.
1: Yo siendo de Osasuna la permanencia, que está un poco complicada este año, así que con eso me quedo.
2: A mí me va a dar mola el partido del Atlético de Madrid contra Real Sociedad, de la Copa del Rey. Bueno, yo no amo el Atlético de Madrid, porque me agrada el Atlético, pese a que yo soy del Barça. Y bueno, Mikel Oyarzabal va fer molt bon partit i em va agradar molt aquest partit.
3: Jo de la Lliga, contra el Madrid al Camp Nou, que van guanyar la Lliga, i de la Champions, el segon gol de Ferran Torres que van anul·lar, que seria el 3-1, crec, que es van anul·lar i després no van passar, va ser aquest gol.
0: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. La brúixola de Radio Estadio.
1: Mira, no et diria que és un partit d'Espanya, o sigui, una acció o algo que va fer Espanya, sinó de Cabo Verde, que pese a que no haya participat, el partit que van fer contra Espanya, contra Argentina, bueno, i contra els altres equips, jo crec que ho van fer molt bé, han empatat tots els partits més al d'Argentina, i Bosinha, molt bon porter, la veritat. Em va sorprendre, jo em pensava que passarien contra Argentina, perquè també els hi van anul·lar un gol, però jo et diria que al moment en el que veus que una selecció tan petita pot arribar a fer grans coses, no?
2: El gol d'Egipte que li van anul·lar contra Argentina, aquell gol va ser molt bo. D'una punta a l'altra, és una llàstima que l'hagin anul·lat, però aquell gol, boníssim.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.

0: L'equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients, i solament us puc donar gràcies.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
0: Que tingueu un bon estiu.
2: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.

0: es eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
2: Viatgem fins al sud d'Itàlia, a la regió de Basilicata, per descobrir una ciutat que sembla excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendre's i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Materana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre. Buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.
1: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida.
3: Van por allí los héroes del sábado.
4: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, de història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: I com ja sabeu, a Nits de Ràdio ens agrada molt la història, ens agrada molt aprendre de fets, situacions, personatges, i tot això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, cap a on viatjarem avui, quins personatges coneixerem?
1: Doncs mira, el passat diumenge, 8 de març, a més de ser el Dia de la Dona, també va ser una data que per una dona podríem dir que també va ser important. Home, no va ser important la data en si, perquè va ser la data de la seva mort, sinó que parlem d'una dona que darrerament està sent, no sé si dir reivindicada, recuperada, o podríem dir compresa en tota la seva globalitat. Una dona que va ser reina. Reina de Lleó i de Castella, de León, reina de León, perquè si dic, com diga la reina de León i Castilla, los leoneses se me van a enfadar. Reina de León, va morir un 8 de març de 1126, és a dir, que el passat diumenge es van complir 900 anys. Una reina de nom molt d'allà, molt astur, molt castellà, molt lleonès. Urraca, Urraca, que és un nom que avui en dia les dones ja no el tenen, podríem dir que afortunadament. Com d'altres noms que hi havia, és un nom que sona això medieval, Urraca, Fortun, Fàbila, Pelayo, són noms així molt medievals. Una dona que era filla de rei, va ser mare de rei, però especialment, i això s'ha de dir, també va ser reina, i reina per dret propi. Perquè moltes vegades es parla d'Urraca I de León i Castilla com a la filla d'Alfonso VI i la mare d'Alfonso VII. Però clar, ningú... Bueno,

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.